petit scafo monoplaça. El teu focus és abisme de ses aigües insondables.

tràgic de tot gratit i Uri Puskas a Institut Oceanogràfic. Batisca, foca, tiuscas.

0: És moment de repassar i actualitzar quines són les notícies més destacades d'aquest matí de dijous. Com dèiem, la notícia que parlàvem ara i que ha protagonitzat aquest final de l'informatiu amb aquesta entrevista amb Juan Antonio Mengual, al Batle de Calvià. Dues persones han mort i al Manco 4 han resultat ferides i traslladades a diferents hospitals arran d'un incendi greu en un bloc d'habitatges a Magaluf. I actuen des de primera hora bombers, emergències del 060, també, com ens explicava Mengual, policia local, persones que fan i han fet tot el possible per intentar treure d'aquest lloc de l'incendi en aquestes persones afectades. Ara crec que hi podem connectar en directe. Toni Scanelles, no. Connectam amb Carlos Escolán. Bon dia, des del lloc dels fets.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Què és el que veus? Com han transcorregut aquests fets?
1: Veig ben poquet, veig sirenes de bombers, veig les llums de les ambulàncies, veig la bombolla de campanya que ha muntat el SAMU 061 i el que us puc dir és la informació que ens acaben de donar des de la Batllia de Calvià, també des dels bombers de Mallorca i també des del servei d'emergències. Ara mateix es pot confirmar que hi ha dos morts per inhalació de fum en aquest incendi que s'ha declarat a les 6 del matí a la tercera planta d'un edifici residencial de Magaluf, que hi ha un afectat per inhalació de fum en estat crític, que són espases, que està intentant estabilitzar-lo, i també hi ha hagut fins a 9 afectats per inhalació de monòxid de carboni, que està la principal causa dels decessos i també de les afectacions. Ara mateix encara hi queden prop d'una desena de veïnats confinats als seus edificis a l'espera de que es tregui tot el fum de l'escala i es pugui desallotjar a les persones. Des de l'Ajuntament de Calvià ens han dit que estan absolutament desolats i que s'intentarà parlar amb serveis socials per si s'ha de reallotjar a les famílies que evidentment hauran d'abandonar l'edifici.
0: Idò, moltíssimes gràcies, Carlos Escolán, des d'aquest punt, per aquesta darrera hora. Així hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el dia.
2: Més informació. Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IV3 Ràdio. Un
3: cor estima un arbre. Tota la informació de proximitat a Ràdio Pollença, on si no, ja ho saps, el 107.9 de l'FM.

0: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Som com Vilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
2: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
3: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
3: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
4: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.

0: Si no fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
2: Sofia, que escoltes?
3: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
2: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
3: Les veus que connecten amb el teu poble.
2: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
3: El 107.9,
2: Ràdio Pollença.

0: Molt bon dia a tothom, són les 9 i 9 minuts del dematí, donem el Susno Magazine dels matins de Ràdio Pollença. Avui és dijous 11 de juny i saludem en Jaume. Jaume, bon dia, com va?
1: Bon dia, Maria, com estàs tu?
0: Molt bé, i tu?
1: Beníssim. Aquí
0: bé,
1: som.
0: Aquí sí, som. Sí, sí, aquí mos som. Falten veus, mos sí. Falten veus. Na Joana, la sentireu d'aquí una estoneta, que avui és dijous i m'on hem d'anar a fer programació des d'un moll. I bé, en Bruno el sentireu demà, o no sé quantes el sentireu. Som aquí amb vosaltres, tenim un programa ben ple, de matí cap vespre, com dèiem, gran part... Bé, de fet, avui tot ho de matí és des dels estudis de Port de Pollença. Vos contem quina és la nostra programació. Mirau, a partir... Bé, de 9 a 10 feim cosa informativa, però a partir de les 10 ja connectem des del Port de Pollença.
1: Exacte, bé, sí, és que la Hamel, que mos presenta en l'esperit educatiu, construïm valors pel pensament crític i l'acció col·lectiva, impulsant per l'ONG Medicus Mundi Mediterrani. Serà avui en torn de l'alumnat, serà el quart de B d'ESO, que ha treballat amb una altra problemàtica de gran actualitat, els impactes ecològics i socials del sistema alimentari actual.
0: Exacte, i com que primer tenim aquests alumnes de l'Institut Clara Hamel de 10 a 11 amb la regidora del Port de Pollença, en Junaina, per repassar l'actualitat d'un moll, ho farem un poquet més tard, a la següent hora, entre les 11 i les 12. Idò, farem això, repassar notícies que ha fet en el Port de Pollença. També tindrem l'informatiu migdia i a les 12 i quart parlarem amb una altra regidora, amb Joana Xamena, i amb un tècnic, amb Baltasar Ramis. Per què?
1: Sí, per participació ciutadana de quines festes volem i qui la presentació de la festa és orgullell.
0: Clar, mos han deixat de dues coses diferents, que totes dues afecten a les seves àrees. Una és aquesta reunió que se fa demà a l'Ajuntament de participació ciutadana, i l'altre és que diumenge ja actes de presentació de la Festa de l'Orgull. És un de matí i un cap vespre a partir de les 5, avui Jaume, hi seràs tu, fins a les 7, i entre d'altres parlarem amb Som Pro Solar i Prodis, sí. Perquè hi ha també una altra xerrada informativa avui.
1: Exacte, sobre aquesta opció que donen de
0: poder-te connectar energia
1: a l'energia i poder tenir sola.
0: Exacte. Ah, això volia dir jo.
1: Això volia dir jo i no m'ho sortia.
0: Això és molt martes i 13, eh?
1: Totalment.
0: Vinga, i aquesta és la programació que tenim preparada per avui, però començam primer amb les notícies.

0: Vinguida, començant primer destacant notícies en planes locals. Avui, dijous, hi ha aquesta reunió informativa sobre el programa Lloguer Segur del govern de les Illes Balears, una reunió que és a les 6 de cada vespre a l'Ajuntament de Pollença.
1: La trobada està especialment adreçada a aquelles persones que disposen d'un habitatge i volen posar-lo a lloguer amb seguretat jurídica, cobrament garantit i cobertura davant possibles incidències. Els propietaris han de complir una sèrie de requisits, com per exemple que l'habitatge dugui 6 mesos sense llogar, tot i que hi hagués excepcions. El contracte es fa amb l'IBABI, que és qui s'encarrega de la gestió del lloguer amb el llogater i té una durada de 7 anys. A través d'aquesta entitat s'assegura que el propietari sempre cobri i que en acabar el contracte la casa es torni a les mateixes condicions en què s'ha otorgat. Aquelles persones propietaris que puguin estar interessades podran conèixer tots els detalls en aquesta reunió informativa i resoldre els possibles dubtes que puguin tenir.
0: I també, per cert, si us interessa aquesta qüestió, us recomanem escoltar l'entrevista que vàrem fer ahir a Bernat Seguí, secretari del Col·legi d'Administrador de Finques de les Illes Balears. La trobareu a la nostra pàgina web, radiopollença.net. Però bé, en tot cas, avui la reunió informativa es donarà en compte amb tots els detalls. I amb la mare de qüestió, seguim parlant de EMSER, perquè Pollença ja ha repartit més de 1.800 kits d'un nou servei de recollida selectiva porta a porta, que, recordem, important, teniu-ho marcat al calendari, entra en vigor el proper 15 de juny.
1: Així, segons dades municipals, la matèria orgànica representa aproximadament el 40% del pes total de la brossa d'escombraries domèstiques, fet que fa que especialment important la seva correcta separació o origen. Cada kit inclou un cubell de 10 litres per a la fracció orgànica, un altre de 20 litres i un de blanc per a la resta de residus, juntament amb el material informatiu que facilita la correcta separació i l'ús del servei. Els veïnats que no ho han pogut recollir el seu kit podran fer-ho durant les pròximes setmanes directament a les oficines d'EMSER o a l'Ajuntament de Pollença.
0: I això és per a qui viu dins Pollença Poble, però atenció, perquè també se posa en marxa aquest nou servei de recollida selectiva de residus de contenidors de càrrega lateral a Sant Vicenç, també un sistema que té com a objectiu millorar la separació d'aquests residus i reduir la fracció de rebuig.
1: En aquest sentit, el veïnat de Sant Vicenç podeu recollir el kit orgànic el demà divendres 12 i dissabte 13 de juny de 10 a les 8. Serà l'oficina de turisme d'aquest nucli. Serà necessari dur el DNI si sou el titular de l'immoble i o el rebut de la taxa de FEMS. El kit inclou un cubell de 10 litres per orgànica de cuina, dos rotllos de borses compostables i dos cauers electrònics per l'obertura del contenidor d'aquesta fracció. Els nou contenidors marrons funcionaran amb identificació d'usuari i s'hauran d'obrir amb un clauer electrònic. El procediment és senzill. Apropar el clauer al lector del contenidor, obrir la tapa i dipositar la bossa i, finalment, tancar el contenidor. La resta de contenidors, envasos, cartró, vidre i rebuig, continuaran de moment sense sistema d'identificació, tot i que està previst que el contenidor de rebuig també s'incorpori en fases posteriors.
0: Bé, de ja veus, això és a Sant Vicenç, funciona diferent que a Pollença. Per tant, però, teniu en compte totes aquestes dades que us hem donat. I seguim amb més coses. Alternativa per Pollença exigeix a l'equip de govern municipal el compliment immediat de la llei de memòria democràtica i la retirada definitiva del nom de Julio Ruiz de Alda en un carrer situat a Sant Vicenç, que és a l'inici del camí de Coves Blanques.
1: Sí, Alternativa per Pollença ha exigit a l'equip de govern municipal el compliment immediat de la llei de memòria democràtica i la retirada del nom de Julio Ruiz de Alda, del carrer situat a Cala Sant Vicenç, a l'inici del camí de les Coves Blanques. La formació recorda que Ruiz de Alda va ser un dels fundadors de Falange Espanyola i assenyala que la seva vinculació amb el franquisme fa que la seva presència en espai públic sigui contrària a la normativa vigent en matèria de memòria democràtica, que obliga a les administracions a eliminar denominacions, símbols o referències que suposin exaltació del règim franquista als seus dirigents. Alternativa per Pollença considera especialment significatiu aquest nom es mantingui en un entorn com el camí de Coves Blanques, un espai relacionat amb el treball forçat de presos republicans, fet que la formació qualifica d'incoherent amb els principis de dignitat i reparació de les víctimes.
0: I en plans culturals, un museu de Pollença posarà a punt i final aquesta setmana l'exposició de primavera Cavall Bernat, la muntanya màgica, una proposta que ens ha convidat a reflexionar sobre la relació entre el paisatge, memòria i identitat col·lectiva a partir d'una de les muntanyes més emblemàtiques de la Serra de Tramuntana.
1: La mostra, inaugurada el passat 12 d'abril i quasi del Convent de Sant Domingo, ha posat en valor el Cavall Bernat com a símbol natural i cultural, inspiració d'artistes i fotògrafs des del segle XIX fins a l'actualitat. Demà divendres 12, a les 6:30, a l'Iglesia del Convent de Sant Domingo tindrà lloc la presentació del catàleg d'aquesta exposició. L'acte inclourà una petita visita guiada i el lliurament gratuït del catàleg a tots els assistents, com a cloenda d'aquesta mostra, que s'acaba aquest diumenge. Escoltam Andreu Aguiló, director del museu.
2: Efectivament, ha estat un èxit. A nivell de públic en general, diguem que està tenint la mateixa categoria d'èxit que tenim en les altres exposicions de l'Iglesi, que és bastant, perquè sabeu que passa molta de gent, però en aquest cas hauríem de pensar en els estrangers o el turisme també espanyol, que també visita molt l'Església. I per part dels pollencins sí que ha estat més visitada que l'habitual, i jo diria que també és una exposició que ha generat visites repetides. Vull dir, hi ha molta gent que no hi ha anat una vegada, sinó que hi ha anat dues i tres vegades a veure aquesta exposició. Per què? Perquè per tot el que comportava fer una exposició de la muntanya màgica del Cavall Bernat.
0: Pollença presenta avui les 11 jornades socials amb activitats de prevenció, sensibilització i participació ciutadana. Hi ha un ampli programa d'activitats que organitza l'Ajuntament amb entitats socials del municipi i també convidades de fora.
1: Sí, l'inauguració oficial de la jornada tindrà lloc avui dijous, dia 11 de juny, a les 7 de l'hora baixa, al Saló d'Actes del Port de Pollença. L'acte inclourà la projecció de la conferència Un repte comunitari, aliança entre agents i famílies davant les pantalles, el vapeig i les begudes energètiques a càrrec de Projecte Homo. El plat fort arriba demà dissabte 13 de juny entre les 10 del matí i les 2 del migdia amb una jornada oberta al públic al Port de Pollença. Al passeig Sara Legui i la plaça Enginyer Roca hi haurà taules informatives de les entitats participants. Els tallers i activitats es faran a la zona davant de l'oficina de turisme. Hi haurà activitats infantils també, servei de menjar i begudes, tallers i propostes de sensibilització. Les jornades compten amb la participació d'entitats com Avaimar, ADA, AFAMA, Càritas, l'Associació de Persones Majors de Pollença, Esplai Vorm, Xeremia Xorats, Prodis i Rotari, així com entitats convidades com Ela Balears, Educa Clown i Projecte Homo.
0: I abans us parlàvem d'una reunió oberta a tothom per parlar de les festes que se fa demà, i anem a donar-vos tots els detalls. La convocada l'Ajuntament és una trobada ciutadana d'avaluació i seguiment d'aquest procés participatiu que es diu Quines festes volem a Pollença, que s'ha dut a terme durant els darrers mesos. L'objectiu és compartir resultats i fer balanç de les aportacions que s'han fet fins ara.
1: Sí, aquesta reunió tindrà lloc demà divendres, el dia 12, serà a les 7:30 al pati de l'Ajuntament, i durant l'acte, regidors i regidores es posaran les propostes, projectes i activitats que s'han dut a terme i que es preveu impulsar a partir de les idees sorgides del procés participatiu. A més, s'obrirà un espai de diàleg i participació perquè els assistents puguin valorar les actuacions realitzades i fer noves aportacions. En finalitzar la trobada, s'oferirà un petit refrigeri als participants. L'Ajuntament ha demanat la confirmació d'assistència de fins a dues persones representants per cada associació, entitat o col·lectiu.
0: I demà hi ha campanya de donació de sang a Pollença.
1: Així és, donació de sang a Pollença demà divendres, dia 12 de juny, a Pollença, i després dilluns serà al Port de Pollença a l'Associació de Veïns d'Humoll. Recordeu, és important reservar cita a donasang.org, aquí podeu escollir la franja horària que vos vagi millor per donar sang, encara queden places disponibles. Recordem també que amb una donació podeu ajudar a salvar fins a 3 vides, ja que la sang no es pot fabricar i les Illes Balears cada dia necessiten 200 donacions. Recordeu també que podeu donar sang a qualsevol persona entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 kg i gaudeixi de bona salut. No cal estar en dejú, però sí cal de fer la digestió. Els homes podeu donar fins a 4 vegades a l'any i les dones 3 vegades. Això sí, entre cada donació ha de transcorrer almenys 2 mesos. Els grups sanguinis que es necessiten amb més urgència són AB, sero negatiu i A positiu, i A negatiu.
0: Bé, ràpidament, també us recordam que continua la música al carrer aquesta setmana, el proper concert és demà divendres, just davant de l'Ajuntament de Pollença, actuaran Cerdà, Herrada i Garcias. I anem ara als esports, perquè hem de destacar un parell d'esdeveniments i informacions importants. Aquest dissabte el Pollença i Port Futbol Club se juga a casa l'ascens a divisió d'honor. I això sí ho fa amb l'avantatge en el que ja va guanyar en un partit d'anada.
1: Sí, que serà que serà
0: dissabte.
1: Dissabte, perdó, ara m'he com buat un poc. Dissabte, dia 13 de juny, o sigui, passat demà, serà a les 6 al camp de futbol del Bercuig de Pat de Pallansa.
0: Ja tothom animant aquest primer equip de futbol. I més cosetes, que aquest de setmana també hi ha Lliga de Mallorca de karate.
1: Sí, la quarta ronda es celebra aquest diumenge 14 de juny al pavelló de Pallansa. La competició comença a les 9 i la final serà el mes de setembre.
0: A més, també aquest cap de setmana tenim una cursa esportiva important que surt del nostre municipi. Es celebra la GR221-222, és dissabte, passa des de Pollença per Escorca, per Lluc, i arriba a Caimari.
1: La cursa GR221-222 transcorre per la xarxa d'antics camins Gran Ruta de la Serra de Tramuntana, que és Patrimoni Mundial de la UNESCO, ja ho sabem. La cursa de muntanya pertany a la Lliga Balear, organitzada per Sarriba Club, l'Ajuntament de Souba i FBME. I col·laboren els clubs Secció de Pollença i els Carboners de Caimari. Són una cursa. Aquesta cursa fa 27 quilòmetres, encara hi ha places, i l'hora de sortida és a les 6. El lloc de sortida de Pollença és de la plaça de Calamonares i el lloc d'arribada és a la plaça Major de Caimari.
0: I un recordatori, un molt tenis club, té data per un sopar de fi de temporada.
1: Serà dissabte 20 de juny a les 8:30 i l'organitzarà el bar del poliesportiu del Port de Pollença. La compra dels tíquets es pot fer fins dia 16 de juny en el mateix bar.
0: Seguim amb més qüestions també, molt ràpidament ho recordem que tenim una esquela i és que ha mort Maria Cerdà Marc, vídua d'en Josep Moleto, ha mort a l'edat de 92 anys i hem d'informar-vos que la vetlla avui dijous entre les 5 i les 7 del capvespre al cementiri de Pollença. I d'informacions del nostre poble, les que li afegirem també allò que avui la premsa escrita ha dit de Pollença, que hi trobam avui.
1: Sí, mira, començam per última hora, que en curt mos diu la Miranda, torna a xerrar de la Miranda, del projecte La Miranda, proposa incorporar una sèrie de cases en rústic i també murals de catàleg dins aquest patrimoni que volen fer. Diu, l'associació de la Miranda ha incorporat nous elements a la seva proposta d'ampliar el catàleg de patrimoni de Pollença. En aquest sentit, ara suggereix incorporar l'Hort de Sant Brull, Canadant i Canacopea com a immobles de sòl rústic. També demanen que se pugui incluir un mural com el de Núria Mora en el Parc Infantil o l'Hort Cerdà, i els de Cerdà Sales. Això pel que fa a última hora. Última hora també diu i destaca, diu, el nou capital encara està encarant la seva recta final i preveu estar enllestit en juliol. Diu, els imprevists de les obres eleven el cost a quasi mig milió d'euros. Les obres de rehabilitació de l'antic Cine Capitol Pollença encara estan a la fase final i, segons va explicar el Valga Martí Marc, està previst que finalitzin durant el pròxim mes de juliol. L'Ajuntament ha aprovat una nova ampliació en pla d'execució fins a finals de juny per poder completar una sèrie de modificacions sorgides durant el desenvolupament de les feines. La rehabilitació del Capitol és un dels projectes més ambiciosos impulsats per l'Ajuntament a les darreres dècades. L'inversió municipal comença el 2014 amb la compra de l'antic cine per 850.000 euros i, posteriorment, el consistori va adquirir dues propietats annexes, l'antic local del Banc de Santander i la vivenda situada en el número 25 del carrer Antoni Maura.
0: Però avui encara també hem de destacar una altra notícia, la publica el Diari de Mallorca amb pàgines de Part Forana, perquè avui dedica una pàgina completa a unes activitats que fan precisament els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Clara Hamel, diu, ubicat en el Port de Pollença, participa un projecte educatiu que alerta sobre l'impacte social i ambiental dels dispositius electrònics mitjançant l'elaboració d'un mural gegant a la façana del pati del Centre d'Educació Secundari. Com dèiem, li dediquen tota la pàgina i do en aquesta feina que fan els alumnes de l'Institut d'Humoll, diu, us alumnes de quart d'ESO de l'IES Clara Hamel en Humoll participaren en un projecte educatiu que va culminar en la creació d'un mural destinat a sensibilitzar els ciutadans sobre l'impacte social i ambiental del consum de productes electrònics. La iniciativa, impulsada per Medicus Mundi Mediterrània, comptant la col·laboració artística del muralista Saad i de la comunicadora audiovisual Shana Elava. El resultat és una intervenció visual amb un missatge clar i directe. Basta de consum excessiu, amb el que els joves conviden a reflexionar sobre els hàbits de compra compulsiva de dispositius tecnològics. El projecte s'emmarca dins una proposta d'educació per la transformació social coordinada per Margalida Ferrer i comptant la implicació activa d'alumnats i de la seva tutora, Namà Villalonga. Bé, idò, podeu llegir l'article complet avui al Diari de Mallorca en Part Forana. Així, repassant notícies de Pollença, hem arribat a les 9 i 28 minuts i ara tot seguit seguim amb més actualitat, però ja repassant les portades digitals dels diaris autonòmics.
3: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Idò, les portades digitals dels diaris avui enceten aquesta edició en aquesta hora amb una notícia en successo, notícia tràgica. El diari de Mallorca ho titula així: moren dues persones a un incendi en un bloc d'habitatges de Magaluf. Els serveis d'emergència han informat de 24 ferits, entre ells 8 bombers. També en plana cultural, Carme Riera i Joana Marcús comparteixen xerrada i les seves manies com a escriptores. Les dues novel·listes han participat a un acte de la Fundació Miró Mallorca per la celebració dels 10 anys de la llibreria Rata Corner. Els transportistes començaran a cobrar el juliol les ajudes del govern degut a la guerra de l'Iran. La convocatòria sortirà publicada al BOIP una de les dues setmanes i s'obrirà un plaç de 15 dies per fer les sol·licituds. S'anuncia un pagament àgil en ser necessària només la declaració responsable per cada vehicle. Miquel Àngel Lorenzo assumirà la direcció provisional del Centre de Tecnificació de Balears. Educació opta per un perfil extern i tècnic per pacificar el complex després de la destitució de Sònia Gabaldón. Helico es va fer talls en els braços on Bonguineva després de consumir cocaïna i heroïna. En tribunals jutgen a una veïna de Palma per delicte electoral. Diu: no sabia que havia arribat una citació a casa, la meva filla petita la va rebre i no m'ho va dir. Balears s'atenyeix de blau. El projecte Open Red demostra que la radiació a les illes és mínima. El projecte de ciència ciutadana conclou després de mesos de medicions a l'arxipèlag impulsat pel CSN, la Fundació Ibercivis i la UIB. I un estudi sobre els usos lingüístics esporles revela que el català es present en 6 de cada 10 converses del municipi. Plataforma per la Llengua ha elaborat un estudi amb la finalitat d'analitzar els usos lingüístics de la població d'esporles. Crisi a Son Espases. Hi ha diversos titulars sobre aquesta qüestió. Avui al diari de Mallorca, la gerent descarrega la crisi sobre la vaga de metges i es nega a dimitir. Tècnics sanitaris denuncien la falta de personal, el deteriorament del servei d'oncologia radioteràpica de Son Espases i també acusen de ralentir les altes de pacients per la guerra de plusos entre metges a l'hospital. El Consell de Mallorca concedeix el primer raïm d'or a l'atleta paralímpic mallorquí Joan Munà. El president Guelmés ha entregat aquest guardó de la primera edició del reconeixement que posa en valor la tradició vitivinícola com a senya d'identitat cultural, patrimonial i paisatgística de l'illa. I la Luna inaugura el primer museu de la Sobrassada de Mallorca coincidint en el seu 125 aniversari. Anem als esports. El Palma Futsal es quita per una investigació per presumpte amanyament de partits. Un jutjat de Tudela investiga un suposat pagament de 100.000 euros per influir a un partit entre el Rivera Navarra i l'equip mallorquí a la temporada 2023-2024.
1: I seguim ara amb el digital de Garo Balears, que destaca aquest desastre de 2 morts i 24 ferits en aquest incendi que hi ha hagut a Magaluf. Diu que també hi ha 24 persones ferides i 8 d'ells són bombers. El consum d'aigua creix a Menorca amb les reserves més baixes de Garo Balears, asseguren. L'Ajuntament desallotja l'antiga presó de Palma. Avui vespre dormirà al carrer, un dels seus usuaris diu. Salut acumula 2 anys de sancions a la cuina de Can Araví. Cada vegada que hi anam hi trobam problemes. Sanitat tanca una macrocuina a Mallorca i deixa 2.000 menús escolars a l'aire. Darrere la pantalla és aquesta entrevista a Alberta Chamena. La meitat del que hi ha a la xarxa és porqueria absoluta. Prou estudis, entitats ecològiques reclamen canvis immediats a la mobilitat de Mallorca. Lleó 14 i el nen Renzo. Per què hi ha persones que els hi passen coses bones i altres els qui no? El qui el papa respon que no es faci respondre aquesta pregunta. Autobusos sense aire condicionat i deficiències a les corxeres. Els treballadors de l'MT alcen la veu i es queixen. Més de 500 migrants han mort enguany a la ruta algeriana, moltes de les víctimes a prop de les Balears. Més, cerca el suport dels seus socis al Congrés per aprovar la congestió aeroportuària. Els hotelers de Mallorca sobre la manifestació contra la saturació fan servir el turisme com un sac de boxa. El govern unifica el protocol d'actuacions als centres educatius davant fenòmens meteorològics extrems. Després de la victòria judicial, els Jerònimes plantegen un futur religiós, social o educatiu per Santa Isabel d'Hongria. Calvià es prepara per viure el Mundial 2026 amb ajudes per veure Alemanya, Anglaterra i Espanya. 5 anys de presó per intentar matar la seva parella d'una pallissa a Manacor. Qui és Madofarta, la pagesa amb la cara de calavera que denuncia la massificació turística a Mallorca. Poso el cor, el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i Catalunya. Anava més actualitat, detingut Lico després d'irrompre armat a Son Llàtzer i provocar el caos urgències. Literanta tanca després de 20 anys al centre de Palma. El petit samarristes contra les marines, la guerra pel port de Menorca. I en àmbit internacional, el món, la família de la víctima de l'intent de decapitació a Belfast condena la violència contra els immigrants. El Banc Central Europeu carrega la munició contra la inflació provocada per Trump. Pel que fa a cultura, el fons de les Balears cerquen relleu, així pots aprendre l'ofici, segur, en el forner.
0: I que van fent també una darrera ullada a la portada digital de l'última hora en successos, aquests dos morts i un ferit greu a un incendi a un edifici de Magaluf. És allò més destacat ara mateix. Les flames s'han declarat al voltant de les 6 del dematí a l'edifici Trianon. També en successos, les càmeres de seguretat de Son Llàtzer captaren el Lico ensangonat i empunyant una pistola. I destacat en portada aquesta notícia de Pollença que us vam ampliar fa una estona, el nou Capitol encara a la seva recta final i preveu estar llest el mes de juliol. Desallotjament de la presó a Palma, indignació de veïns per les casetes per als ocupes de la presó, són malferits, diu, no volen pensar lo que ho fan a posta, diuen. També una quinzena d'ocupes de la vella presó s'instal·len allà. Els desnonats de la presó, diuen, són una víctima d'un timó immobiliari, un celador acomiadat per el desallotjament i un altre article encara dels drames d'aquesta antiga presó, una embarassada sense recursos per passar la nit. Són, idò, algun dels titulars que podeu llegir sobre aquesta qüestió. N'hi ha d'altres també en successos. Detingut un jove per al robatori de dos rellotges de 80 i 50.000 euros a dos turistes al centre de Palma. I una advertència, per favor, no compris aquestes begudes. Demanen evitar la venda ambulant a la platja de Palma. La Conta Playa de Palma adverteix els turistes sobre aquesta pràctica i recomana acudir als locals autoritzats. Per altra banda, multes de fins a 1.500 euros a felanits per als ciutadans que refacin abocaments il·legals de residus. I agent de Medi Ambient vigilen la urbanització abandonada a Puntiró. T'estimo, però no vull anar-me'n de vacances amb tu. La frase cada vegada més freqüent entre les parelles. La psicòloga i sexòloga Susana Ivorra explica que aquest fenomen, conegut com a Solomon, pot ser positiu o negatiu en funció de la relació. I un també destacat de la visita del papa, diu el papa Lleó XIV beneix la Sagrada Família de Barcelona, una espectacular celebració. També que viatja avui dijous a Gran Canari, primer destí de la seva etapa centrada en les migracions. L'impacte de la visita del papa es tradueix en 74 milions a la ciutat de Madrid amb una ocupació hotelera del 81,8%. I també en plana cultural suspenen un festival a Tenerife en el que hi participa Rilsby degut a la visita del papa. Així doncs, hem arribat a les 9:38 minuts, hem fet un repàs a l'actualitat municipal i també autonòmica, són les notícies dels diaris. Ara tot seguit continuarem amb la meteorologia per aquest dijous que tenim avui.
2: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Escolta el temps, meteorologia.
1: Bé, d'algunes informacions pel que fa al temps, com us dèiem, mireu, podem anar primer a fer una ullada a la previsió general de l'illa. Avui dijous tindran temperatures moderades i tramuntana en un hort. Hi haurà alguns nívols prims, el cel estarà una mica enterbolit i pel que fa a les temperatures, les màximes seran de 24 a 25 graus més o manco aquí a la zona nord, entre 27 i 28 graus a la meitat sud de l'illa, i el vent de nord bufarà moderat també a Menorca, per si heu d'anar per allà, la mà estarà un poc més complicada en un rodol de la zona nord de l'illa amb ones de més de 2 metres. Això és en general content, per tant anem a veure en el nostre rodol què diu exactament la EMET. A Pollença tindrem els cels amb això, amb aquests núvols prims, poques, però sobretot aquestes primeres hores del dematí. De fet, és el que tenim avui, si sortiu al carrer ho veureu, però així com vagin passant les hores s'aclarirà del tot, tindran cels destapats. Avui no esperam absolutament res de precipitacions. El termòmetre, probablement la temperatura màxima d'avui serà la més fresca de la setmana. A partir d'avui ja els termòmetres s'aniran enfilant un poquet, cada dia un poquet més. Màximes avui de 27 graus a Pollença i mínimes de 17 graus centígrads. I efectivament tindran vent bufant de nord-est, de gregal. El dematí un poquet més fort, uns 20 km per hora, després a poquet també anirà minvant aquesta força, i hem de dir que l'hora baixa i la nit ja mos entrarà de ponent, de l'oest, i ho farà més fluixet, uns 5 km per hora. I és veritat, com heu sentit, que la mà en el nostre dol estarà un poquet més moguda, però en principi avui no tenim alerta activada aquí a la costa pollencina. Sí que hem de dir que a Menorca, a la costa de Menorca, tenim un avís groc per això, fenòmens costaners, perill baix, però amb ones d'entre 2 i 3 metres. Per tant, la mà hi ha d'estar un poquet remoguda anant cap a Menorca. Us podem afegir a tot això que ara mateix a dalt del Calvari tenim una temperatura de 20,3 graus, 20 graus pràcticament, el vent mos entra de tramuntana, Pollença, d'un nord, no arriba a 10 km per hora, 9,7, i la humitat és del 55%. Poden dir que han tingut una temperatura mínima ben agradable aquesta passada matinada. Quan faltava un quartet d'hora per les 5, teníem 16,9 graus aquí dalt del Calvari, la nostra referència de Pollença. Bé, ja hi veus, en general poden dir que tenim bon temps, però que tenim aquest oratge de gregal de nord-est que mos tindran el nostre redol la mà un poc més moguda, però en general tenim un bon dijous. Ja veurem demà com es presenta el cap de setmana. I de deixar-m'ho tens i anem altres coses. Jaume, ara res, una falca molt curta, i mos contaràs com tenim un santoral i dies internacionals d'avui.
2: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Avui és 11 de juny, què tenim?
1: Avui és 11 de juny, sí, avui és Sant Bernadè, apòstol, que si ben bé no va formar part dels apòstols, contra una petita història, perquè ara tothom dirà Sant Bernadè apòstol, però si no hi havia cap que no hagués Sant Bernadè, dels apòstols. Bé, idò, Sant Bernadè apòstol se'l considera apòstol perquè va ser un dels primers pares de l'Iglesia i perquè va acompanyar Sant Pau. Per aquesta raó el varen considerar apòstol.
0: Bé, idò.
1: Tenim un altre apòstol més.
0: Quin altre?
1: Passam a dies internacionals, si t'apareix bé.
0: Ah, passam a dir que en tenim un altre, no, aquest.
1: No. Oficial, n'hi ha més, però...
0: Bé, això és el destacat.
1: Santa Alicia de Schaerbeck. Jo no crec que en coneixes cap de Santa Alicia de Schaerbeck.
0: No.
1: I d'ahir això, n'hi ha més, el que passa que és principal és Sant Bernabé.
0: I internacional, dies internacionals molts o pocs?
1: Internacionals, n'hi ha... Mira, saps què passa? Que he trobat que hi ha dies internacionals i dies mundials, i no sé
0: ja,
1: quina diferència.
0: Bé, tot, di-los tots.
1: Dia internacional del joc, proclamat per les Nacions Unides, i que va reivindicar el dret, dels infants a jugar. És a dir... una cosa un poc conflictiva, perquè ja
0: m'hi has fotit. La més evident del món aquí no passa
1: no
0: per
1: passa
0: tot
1: a altres llocs, exactament. I després ja anem a dies... Bé, també és un dia internacional del KBG.
0: Síndrome de KBG.
1: Que és el KBG.
0: Ni idea. Una altra malaltia estranya, no?
1: Exacte,
0: rara.
1: És un dia enfocat a donar visibilitat als afectats d'aquesta malaltia, perdó, minoritària o rara, i a fer costat a les seves famílies afectades. No sé molt bé què és el KBG, eh? Ho podem mirar, si ho hem de mirar la primera, si tenim temps o no en de temps.
0: D'origen genètic, ja us podeu imaginar, que qualcú vol més informació, la pot cercar. Avui és un bon dia, en trobarà avui d'informació.
1: Exacte. Després, dos dies mundials més, ràpidament, dos dies mundials més, és el dia mundial del càncer de pròstata, que aquest sí que el sabem, permet-me'l, que vol dir.
0: Avui ja.
1: Sí, és avui. I després, Dia Mundial del Funcionari Judicial. Els que fan feina als jutjats.
0: Molt bé. Ja està, no, dies mundials.
1: Dies mundials. Acabats, n'han passat efemèrides curioses i històriques. No és que n'hi hagi moltes, però n'hi ha un parell. Per exemple, un 11 de juny de l'any 1817.
0: 1817.
1: 1817. Mira si m'anàvem fora. El primer precursor de la bicicleta. Aquella bicicleta fantàstica que teniu tots a sa ment, que és aquella rodota grossa, roda petita.
0: Sí, que n'hi havia una, l'altra, que passejava per Pollença amb una d'aquestes bicicletes fantàstiques. T'ho cridava molt l'atenció.
1: Sí, i deia això.
0: No per ell molt pràctic, però bé,
1: i
0: massa bé.
1: I la primera precursor de la bicicleta va ser un 11 de juny, l'any 1817, i l'inventor alemany Karl Drais va presentar el primer vehicle de dues rodes dirigible, conegut com Draisiana.
0: La Draisiana, la bicicleta és la Draisiana?
1: Draisiana seria la bicicleta, aquest tipus de bicicleta precursora, la bicicleta que sabem ara, avui en dia. Després, perquè si vos agrada l'història, el final de Troia, la batalla de Troia, aquella fantàstica, va ser el 1184 abans de Crist. O sigui, mira,
0: ara sí que m'ha anat fora.
1: Segons el càlcul de l'historiador grec, Eratòsfanes, tenen un nom molt raro, aquest grec, en aquesta data es va produir la caiguda i la destrucció de la ciutat de Troia. I la darrera, ja, primera cursa automòbil, l'any 1895, que es va celebrar a França, la primera cursa automobilística de la història, amb el recorregut París, Bordeaux, París.
0: Fantàstic, i de vinga, anem a posar un poquet de música, dit tot això d'aquest 11 de juny, però hem de dir que avui no tenim una efemèride musical, perquè el que tenim és una petició que ens han fet oients. Avui fa 2 anys que va morir, que ens va deixar en Pedro Tomás Oliver, i bé, amics i familiars han volgut recordar-lo i ens han demanat que li dediquem aquesta cançó, que sonarà ara, es diu Sing and Dance, i surt Granja Plant, i és un bon moment i d'hora per escoltar aquest Sky Catcher, dedicació aquí a Ràdio Pollens.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Bé, de falten 10 minuts per les 10. Ara anirem a repassar l'agenda. El que passa que volem fer un destacat perquè tenim en Ron per aquí que mos ha recordat que avui, 11 de juny, comença un Mundial de Futbol. Hi ha partit inaugural i per qui...
1: En Ron mos ho ha dit, eh?
0: En Ron mos ho ha dit.
1: Vamos, noies. En no. Ron, sí.
0: Sí, i com que ni en Jaume ni jo estan massa assabentats de futbol, ni ho sabíem.
1: No ho sabíem.
0: Però avui hi haurà troiatge i amb un Mundial de Futbol. Això passa un poquet en fora, Estats Units, Mèxic, Canadà, però anem a l'agenda de lo que passa aquí, si te pareix, Jaume, perquè n'hi ha de cosetes també aquests dies.
2: Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
0: Anem amb aquesta agenda amb un parell de recordatoris. Primer, hi ha música, molta música aquest estiu, i hi ha banda d'entrades, per exemple, 7 i 8 de juliol, Fora del Sembrat, Sau, Pel de Gall, Amic de les Arts, no vos quedeu sense, que ja van per un 75% d'entrades venudes, podeu comprar cultura o codetickets .com. També hi ha les entrades del Festival de Pollença i molt s'ha greu dir-vos que de les xerrades del Festival per a Tothom d'en Pere Estelric, que n'hi ha una avui i una dijous de la setmana que ve, en principi ja no queden invitacions. Si vos voleu apuntar en una llista d'espera, contacteu a l'àrea de cultura.
1: Anem amb més inscripcions que també estan obertes, que són la cursa marinera, que serà dijous. Serà, perdó, dia 11 de juliol a les 9 i serà al Port de Pollença. Les inscripcions a eliteship.net. Vos recordam que la distància són 7 quilòmetres, el preu són 5 euros i el lloguer del xip són 2 euros. Animeu-vos perquè premis, sorteig i regals n'hi haurà per a tothom.
0: Hi ha mercat nocturn en Humoll ja des de ja aquesta setmana passada, cada dimarts, dijous i divendres, dia 8.

0: N'hi ha, i serà tot mesos d'estiu. Per tant, passeig anglà de Camarasa s'omplirà de mercat entre les 7 del capvespre i les 12 de la mitjanit.
1: També recordem que Normalització Lingüística ha convocat el Premi Espollença de Narrativa, la seva 17a edició, donat de 6.500 euros, i el Premi de Pollença Poesia, de la 16a edició, dotat en 3.500 euros. Està obert per a tothom. La convocatòria està oberta fins dia 7 d'agost de 2026 i podeu consultar tota la informació i les bases a la xarxa i la web de l'Ajuntament.
0: I ho hem dit fa una estoneta, hi ha música al carrer aquesta setmana, el darrer concert és demà divendres, a les 8:30 davant l'Ajuntament, actuen Cerdà, Herrada i Garcías.
1: I passant per entitats, el Club Rotari Pollença, recordant que ja estan a la venda les entrades per l'espectacle d'Humo, Queridos Mallorquines, de Rubén García, que farà el claustre de Pollença dia 30 de juliol. El preu de l'entrada anticipada, si la comprau a banda dia 30 de juny, és de 15 euros. I el punt de venda, vol recordant que són Can Quadrado a Pollença i Electrònica Reus al Port de Pollença.
0: I més coses, hi ha aquesta presentació del projecte Sompro Solar, qui vulgui generar la seva pròpia energia sense haver de posar plaques solars a casa i vol veure reduïda la factura de llum, i li pot interessar aquesta xerrada és demà divendres a les 8 a la Fundació Roger Villalonga, i però també hi participa Prodis.
1: I els pròxims dies, 21, 22, 23, 28 i 29 de juliol, el grup pollencí de teatre representarà l'obra teatral Després de la Desgràcia en el claustre del convent de Sant Domingo a les 9:30. Ja podeu comprar les vostres entrades a Ticketing.com i a l'oficina de cultura de dimarts a dissabte de 9 a 2. Això sí, únicament s'acceptaran pagaments amb targeta de crèdit.
0: I més coses, l'Associació de Persones Majors de Pollença convoquen els seus socis i sòcies a la propera Assemblea General Ordinària. Serà a Puntau dia 21 de juny en el seu local, a partir de les 6, primera convocatòria, 6:30 la segona, i en el punt de l'ordre del dia hi destaca l'elecció dels 9 membres de la Junta Directiva. Les candidatures s'han de presentar amb almenys 5 dies d'antelació i amb l'aval de 10 membres de l'associació.
1: I anem ara ja a gent de dia per dia. Per avui, dijous, dia 11, tenim una reunió informativa sobre el programa Lloguer Segur del Govern de les Illes Balears. Serà les 6 a l'Ajuntament i es va destinar principalment a aquelles persones interessades en llogar un habitatge amb seguretat i garantia. També avui, dijous, el Rotary Club Pollença organitza una conferència taller. El psicòleg clínic Pep Lluís Reig xerrarà sobre mindfulness i salut mental. Serà a les 8:30 al Real Club Nàutic del Port de Pollença. L'entrada és lliure.
0: I anem a les propostes de demà divendres. Per una banda, se fa aquesta presentació del catàleg de l'exposició que Vallbernat, La muntanya màgica, un acte que comença a les 6:30 a la mateixa església del convent. Hi haurà una petita visita guiada i després s'arreglarà el catàleg als assistents. També demà l'Associació de Persones Majors de Pollença fa l'entrega de la coca amb Ubercoig. Recordeu, socis, anar a recollir-la. I també demà tothom està convidat en aquesta reunió informativa que comentàvem de la resposta del procés participatiu Quines festes volem. L'Ajuntament convida tothom i a les 7:30 en el pati de l'edifici de l'Ajuntament també hi haurà un petit refrigeri.
1: I anem a diumenge, que hi ha tres activitats. Mireu, teniu concert solidari a benefici de la Fundació Cors Oberts a les 12:30 a l'Iglesi de Sant Jordi, a Torà Marcela Iguanzo i Josep Ramon Mir, soprano i piano. Les entrades a Electrònica Quadrado per 15 euros. També diumenge, presentació de la programació de la tercera edició de l'Orgull a Pollença. Serà a la Biblioteca Can Llobera a les 11. També es farà la presentació del Pregoni 2026, que enguany és en Jaume Paeres Vives, i serà l'entrega del Pregó de 2025 a càrrec d'Aina Maria Cerdà Seguí. Així mateix, es farà la presentació del conte infantil La motxilla de colors d'en Dani i la novel·la El camí, de Rajoles Grogues, totes dues que abracen la temàtica de l'assetjament escolar. Courà l'acte l'actuació de l'artista, cantant i poeta Sivan 55. I finalment, diumenge, també diumenge 14, mostra de ball pagès a càrrec de l'Escola de Ball de Pollença. Serà el lloc, serà a la plaça de Carles Monares a les 7:30.
0: I a tot això, mos queda recordar-vos les jornades socials que s'inauguren avui a partir de les 7. Hi ha xerrada, projecció d'un audiovisual, avui de la mà de Projecte Home, se fan un saló d'actes d'Humoll, i el dia gran d'aquestes jornades socials és dissabte. Entre les 10 i les 2 hi haurà en Humoll taules informatives, diferents entitats que hi participen, hi haurà menjar i begudes, activitats infantils, pintacares i gincanes, tallers a càrrec de fama i arrels marines, també un altre espai a càrrec de Càritas, o Cercavila d'Uxeramies Orats. Teniu la programació completa d'aquestes jornades socials penjada a les xarxes de l'Ajuntament. I a tot això, recordem que demà se presenta aquest catàleg de l'exposició Cavall Bernat, però hem de dir que és ja la darrera setmana per poder-la veure. La mostra està oberta només fins aquest diumenge i se pot visitar de 10:30 a 1:30 i de 5 a 8. I així, hem repassat tota l'agenda. Falta res, un minutet per al butlletí informatiu d'IB3 Ràdio. D'aquí no res, connectam amb ells i doc, que suposam que mos duran la darrera hora d'aquest incendi que hi ha hagut, aquest tràgic incendi a Magaluf. Però bé, nosaltres tornam just després ja en la connexió des del port de Pollença.
2: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
3: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
4: No, la meva no, la teva.
3: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
5: La teva ràdio.
3: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.
0: Molt bon dia a tothom, són les 9.
6: Molt bon dia des de Ràdio Pollença.
7: Molt bon dia des de Ràdio Pollença.
0: Cada dematí, de dilluns a divendres, a partir de les 9, fem un repàs a les notícies destacades de la jornada.
8: Hola, bon dia i molt bon dia per tothom.
0: També fem una ullada a la previsió meteorològica.
7: Si voleu estar al dia de tot el que passa al municipi, no deixeu de sintonitzar-nos al 107.9 de la FM.

0: provisional del virulent incendi declarat en un bloc d'habitatges al carrer Martín Ros García, Magaluf, Calvià. Els equips d'emergència continuen treballant a la zona i investiguen les circumstàncies del succés. Toni Escanelles, bon dia. Ja han pogut extingir les flames, encara hi ha persones confinades.
1: Bon dia, efectivament és així. Encara continua completament acordonada, no només, vull dir, pràcticament tota la illeta de cases que afecta en aquest edifici. Són dues edificacions, aquests edificis Trianon 1 i 2. El 2 és allà on s'ha produït aquest incendi en aquest pis. Hi hauria una quinzena de persones encara confinades allà. Això és la darrera xifra que ens han explicat des del cos de bombers. Encara així fan feina per treure-los i, de fet, fa just uns minuts acaben de treure dues persones ateses pels serveis sanitaris que estaven sent traslladades, i ara mateix, de fet, n'està sortint una altra persona que surt pel seu propi peu, perquè, tal com ens han assegurat, aquestes persones confinades es troben segures a les zones de terrasses, que és allà on hi havia manco fum, i, per tant, és allà on manco perill corrien. En tot cas, precisament les dues persones que haurien mort hauria estat precisament per això, per inhalació de fum, per haver intentat fugir per la banda de les escales, i això és el que explicava el cap de bombers Xisco Bonnin.
2: Aquest incendi, siguent tan violent i amb tanta càrrega de foc, ha romput finestres, inclús la porta d'aquesta vivenda, també m'ho comenten els bombers, perquè jo encara no hi he entrat, que també s'ha mangut per avall, i això ha fet que se propagués el fum molt ràpid per tota l'escala i també que entrés a vivendes, inclús per la façana, no? I això és el pitjor, això és el que ens dona més problemes, i això és el que, pues, per desgràcia, en aquest cas, pues, s'ha transformat en dues persones mortes i una greu.
1: En tot cas, ara això, han de continuar fent aquestes tasques precisament per refredar l'estructura de l'edifici, que és el que dona problemes per extreure la gent del seu interior. Queden encara, si no ens arramen els comptes, n'hi havia una quinzena i n'han sortit 5 persones més, per tant, una desena de persones encara queden confinades, i aquestes tasques de refredament i d'extinció absoluta de l'incendi i, per tant, d'extracció de la gent que ha confinada pot durar encara un parell d'hores.
0: Gràcies, Toni Escanelles, per aquesta darrera hora des de Magaluf. També a Eivissa s'ha produït un altre incendi destacat en les darreres hores. Ha estat a Platja d'en Bossa, al municipi de Sant Josep. 5 persones s'han hagut de ser ateses i un edifici desallotjat.
3: El foc s'ha iniciat passada la mitjanit a la segona planta de l'edifici Gemini, al carrer Porreres de Platja d'en Bossa, i ha afectat un total de 3 habitatges. Més de 20 pisos de l'edifici s'han desallotjat i 5 persones les han atès al lloc de l'incendi. Totes, per inhalació de fum, han estat lleu i, per tant, no han necessitat el trasllat a un centre hospitalari.
0: I l'Ajuntament de Palma confirma que finalment 14 persones han dormit a les casetes prefabricades instal·lades de manera temporal de vora al parc de bombers per acollir les persones desallotjades de l'antiga presó. En una entrevista a l'Informatiu Matí, el primer tinent de Balda, Javier Bonet, ha afirmat que el vespre ha transcorregut amb normalitat, però que a partir d'avui aquestes persones han de cercar una alternativa residencial pel seu compte.
4: El darrer recurs, després de 4 mesos de donar diferents possibilitats. El que no volíem era que les persones que arribessin a fer feina a darrera hora no tinguessin un lloc on dormir. Però ara tindran encara una altra oportunitat avui, però sí que a partir d'avui han de cercar solucions ells, perquè han tingut 4 mesos per cercar-les.
0: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: I d'ara mateix són les 10 i 9 minuts i és dijous, som en Humoll, en els estudis de Port de Pollença, i aquesta setmana tampoc començam la sessió d'aquí repassant l'actualitat en la delegada. Ho farem més tard, ho farem a partir de les 11, perquè hem de recordar que tenim alumnes de l'Institut Clara Hamel. Dijous passat vàrem conèixer la feina de l'alumnat de quart A d'ESO, de Clara Hamel. Ens vàrem presentar un mural que han elaborat dins un projecte educatiu construït valors apps pel pensament crític i l'acció col·lectiva, impulsat per l'ONG Medicus Mundi Mediterrània. Amb ells vàrem parlar dels impactes a la salut i el medi ambient de la producció d'aparells electrònics i del consumisme tecnològic. Ens vàrem acompanyar en aquella xerrada Margalida Ferrer, coordinadora del projecte a les Illes Balears, i també la professora de valors ètics Mar Villalonga. Avui les tornem a tenir aquí. Bon dia, Mar. Com estàs?
1: Bon dia.
0: I bon dia, Marga.
2: Bon dia.
0: Bé, avui farem una segona part de tot aquest projecte que han fet els alumnes de quart, i avui venen un de quart B, d'ESO, de Clara Hamel. Han treballat una altra problemàtica de gran actualitat, els impactes ecològics i socials del sistema alimentari actual. Bé, abans de saludar que han vengut 6 alumnes, m'agradaria que la millona Marga m'ho recordi, perquè a lo millor hi ha gent que no va escoltar el programa de dijous passat, un poc quin és el projecte, un poc quina és la funció d'aquesta ONG Medicus Mundi, Marga.
2: Bueno, bon dia a totes i a tots que m'estava escoltant. Pues jo fa un part de l'ONG Medicus Mundi Mediterrània, que és una ONG que se dedica a la cooperació internacional per defensar la salut pública i universal, no?, i el dret a la salut a tot el món. Nosaltres creiem des de Medicus Mundi que la salut és un dret fonamental i que hauria d'estar garantit independentment de quin sigui el teu codi postal i quines siguin les teves condicions socials i econòmiques i on haguis viscut, no? Aquesta ONG ja té llarga trajectòria, comença, crec que no, als anys 80, bueno, jo encara no estava a l'entitat, però fa molt d'anys, i comença sobretot, no, amb projectes de cooperació a altres països, no? Moçambic, Bolívia són dos països històrics de Medicus Mundi Mediterrània, però també fa feina a Equador, en el campament saharaui, a Ucraïna, i comença des d'aquest objectiu, no, de garantir una salut en aquests països, no, també a enfortir la salut pública en aquests altres països. Els projectes de cooperació que tenim a Medicus Mundi Mediterrània, un dels eixos principals és l'enfortiment de la salut pública, perquè creiem que la salut té que ser pública, gratuïta, independentment de les teves condicions. Sí que és important lluitar per això, no? No només aquí a Espanya, a Mallorca, sinó també a altres països. I també creiem, però, que la salut depèn de determinants socials, no? No només depèn de que puguis tenir accés a les institucions mèdiques, a medicament, sinó que també depèn de que tinguis accés a l'educació, a l'habitatge, que visquis un medi ambient saludable, i les desigualtats, no?, que també són eixos que poden afectar la teva salut. Per això també tenim projectes a Bolívia, a Equador, per exemple, contra la violència masclista, no?, i donant suport a les víctimes de violència masclista, perquè creiem que el gènere és un eix que també pot afectar a la salut. I a Bolívia, per exemple, també tenim projectes sobre salut planetària, perquè entenem, pues, això, no?, que per tenir salut també és important cuidar el planeta, contribuir per evitar la crisi climàtica i altres impactes també, no?, que estan afectant en el medi ambient actualment.
0: Molt bé, i molts recordes el projecte educatiu que avui parlarem, que la setmana passada ja vàrem parlar amb els alumnes de quart A, que és Construint valors, saps, pel pensament crític i l'acció col·lectiva. Aquest projecte més enfocat en alumnes dels centres, un poc en què consisteix i com ha arribat a no Clara Hamel.
2: Pues des de Medicus Mundi tenim un altre eix principal, que és l'educació i la sensibilització, no? Seria una altra pota que té Medicus Mundi Mediterrània, perquè crec que és essencial, i això també és una reflexió de la història de la cooperació, no? Que hi ha un punt que se demana de, bueno, no només fa falta fer projectes a altres països, sinó també és necessari conscienciar i educar a la població d'aquí, d'un nord global, no? que se sol entendre també nord global com aquests països enriquits que hi ha en un món, no? I que és important pues, també fer aquesta part d'educació perquè hi ha una interconnexió i una interdependència entre països, no? Així com la setmana passada xerràvem de com per fer un mòbil necessitàvem liti i, i altres metalls i minerals d'altres parts del món, també segur que invalimentació, no? Que moltes vegades moltes de les coses que menjam venen d'altres països, no? I com són aquestes connexions entre països que és necessari que agafem responsabilitat també i molt sensibilitzem, perquè moltes de les coses que fem a la vida quotidiana aquí tenim connexions directes amb altres països i no només connexions directes sinó que són dependents d'aquests països, no? Són dependents de materials i de tots els recursos que entren per substituir un nivell de vida que tenim aquí, no? I amb aquesta idea, que també ho relacionam amb la salut i amb aquests determinants socials de la salut, bueno, moltes de les accions que fem aquí tenen efectes en la salut de les persones, tant a nivell físic com mental, a altre lloc del món, va néixer Construeix Valors, que és un projecte de Medicus Mundi que de fet ja du més de 7-8 anys a la Comunitat Valenciana i des de fa 3 anys que l'hem duit aquí a Mallorca. I un poc l'objectiu és aquest, no? Sensibilitzar i educar de quins impactes, tant ecològics com socials, hi ha darrere, un mòbil, la roba, que són com objectes que utilitzem cada dia, i l'alimentació, que és bàsica, cada dia menjam, sense ell no podríem viure, i sensibilitzar pues, això, no? Quins impactes hi ha darrere i què podem fer, també. Hi ha una part important d'aquest projecte de que no només sigui una fase d'aprenentatge, sinó que hi hagi una fase de servei que amb tots aquests aprenentatges pues, que han adquirit les alumnes, no? Ho traslladin a la resta de la societat, de tota la ciutadania de Pollença, de Mallorca, i que se convidi a l'acció també.
0: Avui us empau la vostra funció, a través d'un micròfon s'ha traslladat tot això. Va ser fàcil arribar a Nuclear a Hamel, bé, després na Mar mos ho dirà, perquè tot d'una se va acceptar el projecte, no?
2: Sí, exacte, jo quan vaig estar formulant tu projecte, perquè aquest projecte el finança la Direcció General de Cooperació i Migració del Govern de les Illes Balears, pues quan vaig estar en aquesta fase d'identificar i formular un projecte, vaig xerrar amb la mà, li vaig presentar el projecte i m'ho varen dir que sí tot d'una. La reunió també va ser molt fàcil i a partir d'allà, pues, bueno, pues ja quan m'ho varen anunciar que el projecte estava aprovat, també li vaig comunicar i a partir d'aquí pues, m'ho varen començar a organitzar i planificar per poder dur a terme el projecte.
0: Mar, l'assignatura de valors ètics podríem dir que ha estat una sort quan tant projecte treballar amb els alumnes de 40 dies amb un projecte com aquest, no?
1: Exacte, l'assignatura de valors ètics té com una naturalesa molt social, no? Té com tota aquesta part de connectar també amb l'entorn i quan va arribar el projecte ens va encaixar moltíssim, tant en continguts com en competències. I res, vàrem començar a xerrar i vàrem organitzar i per febrer vàrem començar i l'hem estat fent fins ara, per tant hem agafat tot el segon i el tercer trimestre. I ens interessava molt sobretot aquesta part de serveis perquè nosaltres com a docents pensàvem que ells, malgrat que són molt joves, no? Són menors, ja són ciutadans actius. No? I moltes vegades xerrant d'ells com a la futura generació, no? Com el que esperen d'ells en el futur, i ja tenen 16 anys i ja són ciutadans actius, ja poden fer moltes coses i és el que han fet.
0: De fet, la setmana passada que vàrem parlar d'un mural ha tingut molt de ressò mediàtic. Avui hi ha una pàgina completa, ara no recordo si és un diari de Mallorca, un diari Última Hora, una pàgina completa que dediquen... No ho havíeu vist?
1: No,
0: ara no. I de pàgina completa explicant tot aquest projecte. També va sortir per la televisió.
1: Sí, ha hagut com a...
3: Jo ahir, quan vaig arribar a casa meva, li vaig ensenyar a mi germà el que havíem fet nosaltres i ens va dir que, per exemple, el mural de quarta ja l'havien posat a les escoles i ja els havien ensenyat tot el que havien fet i els havien explicat.
0: En quina escola vau tenir germà?
3: En els Bocoris.
0: En el Bocoris, és a dir, que ha arribat el vídeo a les escoles.
3: Sí.
0: Ara haurà d'arribar el vostre rap, també, menys si també vos el posen per la televisió. Molt bé, i de, ara ho escoltant a Roxanne, encara no els he presentades, volen conèixer aquesta experiència i per això ens acompanyen Roxanne Hinojosa, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Na Mar Reinés, bon dia, Mar.
5: Bon dia.
0: També tenim Ana Martina Cadelli, bon dia.
6: Bon dia.
0: Yacin Gom, no Gom, sí, bon dia. Sofia Rodríguez.
7: Bon dia.
0: I Natàlia Sánchez.
8: Bon dia.
0: Benvingudes. Estava a fase final del curs, eh? D'aquí res ja estareu de vacances. Vinga, anem a conèixer i d'aquest projecte. Heu fet feina, com dèiem, amb una altra problemàtica de gran actualitat, els impactes ecològics i socials del sistema alimentari actual. I he fet una frase d'aprenentatge sobre qüestions, ara mos explicareu totes aquestes fases i tot això ha acabat amb una cançó de rap. I ja volen conèixer tot, tot aquest procés, i conteu-mos un poc aquesta fase d'aprenentatge, les primeres sessions que heu fet feina amb impactes ecològics i socials del sistema alimentari actual, un poc quines problemàtiques heu trobat i un poc com ha estat tot això, nen? Posa't un micro, així com, sí. Com que compartim micro, així com aneu xerrant, aneu agafant un micro.
3: Sí, els primers dies la Marga va començar amb una introducció xerrant bé, més o manco de com aniria els temes i tot això, i la primera problemàtica que vam xerrar va ser la indústria alimentària, com és la distribució d'aliments. Que no tothom, bàsicament, no tothom té el mateix accés a aliments saludables i ecològics. I bàsicament vam començar a xerrar també de les desigualtats alimentàries i més o manco també vam començar també amb impactes socials. O sigui, com, per exemple, l'ús de l'aigua, les empreses com gasten l'aigua, els gasos d'efectes hivernacles, i bé, també vam parlar de productes injustos, que bàsicament com no és igual comprar un producte que sigui bio, que costa més, que un producte que bàsicament com no coneixes l'origen, o bàsicament tu no coneixes l'origen i compres un que la gent que ho fa no saps el que fan, o sigui, no saps com han fet o el que cobren, i tu compres d'una manera molt barata però no saps si cobren bé, si tenen les ajudes que necessiten, i vam xerrar un poquet d'això.
0: Totes les condicions, sí, laborals, i has dit moltes coses. Has parlat de la distribució de la indústria,
3: sí,
0: alimentària. Mem, aquí ens podeu explicar un poc més aquesta distribució, què heu conegut?
3: Hem conegut que bàsicament
0: la podeu ajudar, eh?
3: Sí.
0: La podeu ajudar.
3: Que no, vale, que no...
0: Ho fan molt bé.
3: Vale. No és el mateix comprar, per exemple, en un supermercat que comprar en mercats locals,
0: sí,
3: no és el mateix, perquè en un supermercat normalment és més barat i no coneixes l'origen, mentre que en els mercats locals coneixes més, o sigui, coneixes més l'origen, i normalment solen ser més cars, però hem d'entendre que, un, paguen bons sous, dos, que intenten que sigui el més ecològic i biològic, o sigui, que ajudi el medi ambient, mentre que en un supermercat tu no coneixes tot això i bàsicament compres perquè ho necessites, i s'entén perquè no hi ha temps i no tots els dies hi ha mercats locals, però no coneixem tot l'història o tot el, tot el que ha passat perquè tu tinguis aquest producte.
0: Clar, i un mercat amb agricultures en un pagès que ho ha cultivat, és producte de proximitat, quilòmetre zero, no ha voltat...
3: No ha voltat, no ha fet molt de quilòmetres, no és de, per exemple, de països asiàtics o de països africans o americans que no saps, bàsicament no tens les mateixes oportunitats i tu no saps el que estan fent i bàsicament reben sous mínims, mínims.
4: I que al final això dels mercats també s'està perdent perquè molta gent, per comoditat, el que ha dit ella, va comprant als supermercats i al final tota la gent que està fent feina aquí, que tu saps d'on ve els productes, no vas a comprar com sempre, va la gent major que està més acostumada perquè antes no hi havia tant de supermercats, però tots els petits locals que hi ha s'estan perdent perquè la gent no hi va a comprar, la gent no hi posa atenció i s'està perdent tot això.
0: Les botiguetes de poble, vosaltres ja quasi no ho heu vist en això.
3: No.
0: Una llàstima.
3: S'estan tancant molts perquè no tenen, no poden sostenir-se si compren molt poc, per exemple.
0: Clar, i una gran superfície té un preu més econòmic, perquè clar, compra, no sabem el que deies, això, i una botigueta que no pot accedir en aquest tipus de preus. Molt bé, voleu afegir qualque cosa d'això que ara que dèiem? Impactes ecològics i socials. Men, qui ho vol explicar un poc? Aquests impactes. És un poc el que dèiem, no? Sí? I se miren totes. De les problemàtiques en general, quines vos han sorprès més? Vinga, Martina. Vos fa poc el micro, eh?
5: Pues dels impactes socials i ecològics, com va dir la meva companya, hem treballat a classe la indústria alimentària i també la ramaderia industrial. Que d'aquesta ramaderia industrial hem vist l'ús intensiu de l'aigua i terra, contaminació d'aigua i terra, gasos d'efecte hivernacle i explotació laboral. Que jo, la part que més m'ha interessat personalment ha estat sobre l'explotació laboral.
0: I què és el que més t'ha sorprès? No t'ho imaginaves?
5: No, perquè hi ha, bueno, els camps de conreu també, el que he entès jo és que moltes empreses pues, exploten els treballadors, sobretot que no tenen recursos o no tenen dobbers o venen d'altres parts del món, d'altres països.
0: Això a on passa? Aquí o en aquells a països sud-americans?
5: Bueno, a països de Sud-amèrica també pot passar, però a moltes parts d'Espanya està passant també.
0: Està passant.
5: Sí, totalment. Immigrants sobretot, per exemple, jo som d'Uruguai i bueno, d'aquí, però la meva família és de Sud-amèrica i a moltes parts d'Espanya sé que estan explotant treballadors perquè a més la meva família té amics i de tot un poc.
0: Que venen a fer feina aquí la temporada.
5: Sí, exacte, totalment.
0: I estan fent moltes hores, amb pocs sous.
5: Sí.
0: Què voleu dir d'això que acaba de... Anna Martina li va impactar, men Sofia, tu també?
6: Sí.
0: Posa't el micro davant.
6: Sí, també m'ha impactat molt. I la contaminació de l'aigua de la terra, perquè jo sabia que s'utilitzaven pesticides i coses així perquè les fruites i les verdures no se posin dolentes per insectes, però no pensava que també l'aigua i la terra se contamina molt amb això i el que causa és que al llarg temps la terra ja no és fèrtil.
0: Clar. I Marc, ara quan vas a comprar penses d'una altra manera, veus els aliments d'una altra manera, això vos ha impactat i vos ha fet pensar?
7: Sí, bastant. Jo ara li sol dir bastant a ma mare que en lloc d'anar cada dia a comprar o dimecres, que vagi al mercat a comprar fruita o verdures, i la meva predina sol anar cada dimecres a les amigues, però per exemple...
0: Perquè clar, després d'anar a comprar vas de fer un cafetet o berenar, tot una cosa t'ha dut l'altra.
7: I pues, també està bé perquè la gent que coneixes d'allà al poble, que la sol veure cada dimecres i pues, l'acabes coneixent i està bé també comprar-li això allà.
0: Sí, perquè la vida de pagesos és dura, s'aixequen molt prep per muntar un mercat, anar a recollir, i a vegades és la mateixa família que ho fa tot en aquest casos. Molt bé, voleu dir qualque cosa més d'aquest tema?
3: Sí,
0: sí, molt bé.
3: Bàsicament també vam xerrar que cremaven de vegades boscos per bàsicament tenir més terres, i això, que cremin boscos, que hi ha natura, hi ha animals, hi ha éssers que potser mai recuperarem, es estan cremant per tenir més terra i perquè sigui més fèrtil. Això m'ha impactat molt.
0: Clar. Sí, Marga, tu pots, anar pots intervenir perquè tu saps un poc tot el que els hi heu explicat.
2: I de fet, aprofito també per, des de Medicus Mundi tenim un documental que s'ha dit Don Benjamin, que tracta, perquè jo li vaig posar un fragment d'aquest documental, i precisament tracta de la deforestació intencionada en aquesta zona, no? És en un nord de Bolívia. Llavors, bueno, pues, també recoman estar en visionat públic i també recoman Borollo, un curtmetratge d'uns 30 minuts que just explica això, no? De com s'adona la deforestació intencionada a Bolívia, però també a altres llocs, a Brasil també s'adona bastant de l'Amazonia, per donar pas després a conreus, de donar pas també a ramaderia extensiva, que a vegades no se coneixen tant tampoc els impactes de la ramaderia extensiva, i aquest és un, no? Com a vegades darrere la deforestació.
0: Què se diu, si ara algú vol cercar aquest documental?
2: Don Benjamin.
0: Don Benjamin.
2: Don Benjamin, sí.
0: Vareu veure un fragment.
3: Sí.
0: Ara a casa podeu veure tot. No?
2: Sí.
0: Més coses, perquè heu utilitzat la metodologia LEGO per aprendre millor aquests impactes. Qui pot explicar en què consisteix aquesta metodologia LEGO? Sí, Sofia. T'ha tocat.
6: Bé, ella el que les classes consistien en que n'Amarga...
0: Posa't el micro ben davant.
6: Perdó. Gràcies. Que n'Amarga mos explicava la teoria de la que havien de fer l'ego, mos explicava les problemàtiques, les conseqüències que hi havia. Bé, tot està relacionat amb l'alimentació, però dins de l'alimentació hi ha moltes més coses. I després mos posàvem per grups i fèiem un l'ego per... plasmar de manera visual el que havíem après i el que havíem entès, i de fet, bé, no sé si encara estan, però els han exposat els legos al nostre institut, a una part de la biblioteca, perquè també la resta d'alumnes pues, ho puguin veure i aprenguin qualque cosa.
0: Quins legos heu fet? Em doneu molts exemples. Quants n'heu fet en total?
6: Bastants.
0: Sí? Vinga, qui explica, Roxanne?
4: Mira, per exemple, el grup allà on estàvem nosaltres, bé, el meu grup, vàrem fer a través d'una... d'algo que m'ho va explicar la Marga, no me'n recordo exactament què era.
0: Era que m'ho va explicar tantes coses.
4: És que m'ho va explicar moltes coses. Era un Lego d'un supermercat allà on se veia gent explotada o sense poder fer feina, perquè hi ha molt de treballadors i hi havia gent que no fa feina, estava mal plegades, i després, en canvi, hi havia un camp allà on sabia tothom que fa feina, tothom se necessitava ajuda sempre, i després gent que no valora aquest treball i se'n va més a fer en els supermercats. Igual, més o menys,
0: el que heu explicat en un principi. I tot això plasmat amb un Lego.
3: Sí, també vam fer un dels malbaratament d'aliments que... van representar un restaurant on bàsicament quan la gent no menjava es menjar o ja s'havia fet mal, ho tiraven tot a una part que tu no veies el que tiren. I bàsicament tu, en lloc de dur-te'n el que et sobra, tu tires tot, o sigui, els restaurants tiren tot, o a casa mateix de vegades tiraven menjar que... potser podríem tornar a utilitzar-la o menjar després.
7: Sí, per exemple, el que solen fer molt és en un superfan utu-utu-gous aquests, que és quan no s'utilitza menjar, posen o una bossa, ja que sé, quatre croissants, una barra de pa i per 3 euros tens tot
0: més,
7: això.
0: Més econòmic, quan sí. Està a punt de caducar, o saben que han de tancar.
7: Sí.
0: I sí, aquesta plataforma o aplicació la coneixíeu?
7: Sí, sí.
0: Sí. Aquí hi és?
7: Sí.
0: Sí? Sí. L'utilitzeu?
7: Sí.
0: Sí? Que, per exemple, que anava a cercar croissants, quan diu una mare.
7: Sí, a l'Eroski, pues, per 5 euros tens una bossa i te posa un panini, napolitana...
0: Clar, plàtans, kiwis i pomes, no.
7: No, això no.
8: Això se pot vendre els dies següents.
0: Sí, clar, aquestes coses... Bé, clar, està bé, a banda de llançar-ho. No sé si coneixeu, si també aquestes queden abans de llançar o productes quan estan a punt de caducar, fan donació a gent necessitada, sabeu si això funciona? Oh, no.
3: No.
0: No. Què podríem fer? No.
2: Sí. Sí, jo no sé la situació aquí a Mallorca, però sé que a vegades existeix com aquest convenis amb menjadors escolars o, sí, o ONGs també, però sé que no totes també. I també relacionat amb els hotels, no?, que abunden també a Mallorca i tiren moltíssim de menjar també, el típic hotel també en catering. Tot això se tira un mateix dia i l'malgastament d'aliments per part dels hotels també és molt alta, no? I el mateix, sé que també n'hi ha alguns que tenen convenis, però si no tenen convenis, clar, la quantitat de menjar que se tira a diari és molt elevada.
0: És moltíssim. És molt elevada,
2: sí.
0: I també el que ha dit, no sé si ha estat Yacine,
3: sí,
0: que a vegades anem a un restaurant i no mos ho acabam, i crec que ara comença a haver una tendència de que si no mos ho que van dir m'ho pot posar per endur. Crec que ara han canviat un poc aquesta mentalitat. No sé si ho feis vosaltres, si sí, aneu a menjar, no sé, una pizza, direm, i no vol la que vau, supos que vol la que vau, però si no vol la que vau, bueno, duis a casa.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Vull dir, això també està bé, perquè la mateixa se llança. Men, Natàlia, que no t'ho sentit encara, tu quin Lego has fet? Men, conta-me'ls el teu Lego.
9: Jo he fet un Lego sobre la deforestació i també sobre els animals que volen ser maltratats per...
0: Ah, molt bé.
9: Sí.
0: I com era, men? Mos pots explicar un poc, que mos facin la idea?
9: Pues hi havia una granja.
0: Una granja?
9: Sí, amb animals, i estaven sofrint. També hi havia treballadors sent explotats i ja.
0: Se manifestava això en un Lego?
9: Sí.
0: Els heu comentat tots en un Lego?
3: Més o manco.
0: Més o manco. Sí. Top damunt la temàtica, no sé, Marga, vols afegir alguna
2: cosa? No, dic que varen fer moltes maquetes,
0: sí,
2: perquè
0: sí,
2: varen fer 3 sessions de maquetes i que cada grup feia una maqueta, i en l'exposició que han comentat pues, n'han seleccionat unes quantes, just les que heu comentat també estaven a l'exposició, però clar, en varen fer no sé quantes, 3 per grup.
0: I allà, estan penjant fotos, ho sabeu, les xarxes de l'institut o això, d'aquestes maquetes?
9: Sí.
0: Vinga, així les cercarem, les mirarem i podem dir-nos oients que cerquin a les xarxes de l'IES Clara Hamel i mirin. Bé, més coses. Estem encara a la fase d'aprenentatge, no? Què més segueix en aquesta fase? Bé, o sigui, allà... l'entrevista, no, mares, en aquesta fase? Però abans hi ha alguna cosa més?
9: Que jo me'n recordi, no?
0: No? Bueno, anant ja a l'entrevista, idò. Vinga, idò, conteu-mos que en aquesta fase vareu entrevistar en Omar,
9: sí,
0: el fundador d'Utòpic Samarjal.
9: Sí.
0: Qui sap explicar què és això d'Utòpic Samarjal? Vinga, Rosana.
9: Jo nomás ja sabia qui era, perquè jo som de Sa Pobla, i la Fundació Utòpic Samarjal està creada a Sa Pobla, el camp de Conreu són allà. I bé, Nomà va venir i mos va explicar un poc què se du a terme en aquella fundació, no? Aquesta fundació s'encarrega dels seus propis aliments, les ja estan en el mercat de Sa Pobla, es diu Monges, i després van a l'associació Can Boom els dijous i fan com unes cistelles i tu les pots anar a comprar. Després també Nomar el que fa és collir els aliments i els està ajuntat amb una altra fundació que no me'n recordo en la nomia.
2: Kibu Food.
0: Kibu Food.
2: Sí, estan en cooperativa Utòpic i Kibu Food.
9: Sí. Uh-huh. I entre ells també fan plats i marjal, plats i coses així, per també aprofitar els aliments que potser no se comprin i potser ja...
0: Ah, ja, te cuinen, te'ls donen,
9: sí,
0: cuinats.
9: Fan una segona oportunitat i te les donen cuinats. Nomà també mos va explicar un poc com s'havia de dur un poc tot aquest tema de Samarjal. Perquè és vera que ell, si no vaig equivocar, va dir que no empleava els pesticides perquè volia una terra sana. I ell el que ens va ensenyar i explicar va ser tot això, tots els impactes que els hi crea a ells, que és vera que hi va molta gent a cercar, perquè a Sa Pobla s'ha inculcat molt això d'anar en el mercat a comprar abans d'anar a un supermercat. És vera que molt de petits comercis encara estan. I
0: tu notes molta diferència de Sa Pobla aquí, no?
9: Jo quan vaig venir aquí el mercat és molt més petit,
4: perquè també és un poble molt més petit, i a la poble s'omplen carrers de mercat i és una passada perquè per tot hi ha tendes de menjar, bé, de menjar, de verdura, botiguetes, de fruita, i sempre és molt lo seu. I això m'ho va explicar nomà també. Per part que me toca, la meva família té un camp de conreu de patates.
0: Ah, Mireia, és pagès, ho sap, de primera mà.
4: I el que se fa també perquè la terra no se posi malament és anar alternant i posar blat, perquè així la terra torna a coir les seves vitamines per poder tornar a conrear tot el que...
0: Alternatives, diríem, naturals per evitar pesticides.
4: Per evitar els pesticides i perquè la terra torni a regenerar totes les propietats que necessita.
0: Ara que has dit que la teva família té conreu, que a la pobla molta gent, la patata sobretot... Tu, a la millor, sortim un pot de guió, Rotsan, de primera mà pots manifestar lo dura i complicada que és a la millor aquesta feina, que si passen moltes hores, que si hi ha gelades han d'anar a mirar que no afecti en el camp, que pendent de la meteorologia, la feina del dia a dia, tota la terra i això, perquè després... la competència que deuen en els supermercats. Vull dir, sobretot perquè se valori el preu que han de pagar el producte de proximitat, no? Sí. Que s'ha de valorar tot el procés.
4: A veure que, per exemple, tu quan aquí vas al supermercat, dius, està molt car, perquè és vera que les cebes, jo què sé, una bossa de cebes te costa 2 euros, però és que al final és barato per tota la feina que tots ells han de fer, perquè se tiren hores i hores traguent cebes i després hi ha gent que les vol de recient tretes i va allà. La meva predina va de vora la nostra finca, tenim uns veïnats que són exalzina i sempre va allà a cercar les cebes recient agafades perquè estan, són cebes que fan olor camp.
0: I és veritat que tu quan, és impossible.
4: Sí, és veritat que tu quan vas al supermercat dius, això no fa olor camp. Jo, a nosaltres ens passa molt i en les domàtigues i tu les agafes i fan olor. I quan vas en els supermercats com està tot molt industrialitzat, tot per és plàstic.
0: Sí.
4: Per és plàstic.
0: Clar, ell ho sap de primera mà, de ben a prop. Tu ja has anat a fer feina per al camp.
4: Jo he anat a ajudar la meva predina a treure un pot de cindris i un pot de marons.
0: Però saps lo dur que és,
4: idò?
0: Molt bé, idò, és que t'he fet sortir un pot d'unió perquè has dit té família que fa feina en el camp i bé, estàvem amb el tema de Nomar, que vos va venir a explicar tot això. Na Roxanne deia que, clar, a sa poble tothom ho coneix i que és una activitat que està molt inculcada. Són, podríem dir, si parlant de les cooperatives, això podríem parlar d'alternatives, no? Venen a Can Bum, ho coneixíeu que venen a Can Bum, vosaltres abans de parlar no mar, ho sabíeu? Sí?
10: No,
11: no,
10: jo
11: no.
0: Tu sí, mar?
10: Sí.
0: Ai, te sonava?
10: Sí.
0: Perquè clar, hem parlat que el dimecres hi ha un mercat aquí en el moll, que en Rotsanda és molt petit, ho diu Monges, n'hi ha Pollença també, que també la gent de Pollença pot venir aquí, la gent d'un moll pot anar a Pollença, i és un poc més gran de Pollença, sí. Rotsanda. I nou vosaltres? No.
10: No. No molt.
0: No massa. Un diumenge de matí no estàu per anar a mercat.
10: Sí.
0: Bé, què més? Me podeu contar de l'entrevista que li vareu fer a Nomar? Què li demanàveu com a curiositats? Natàlia, Sofia...
10: Pues, Mar. Li vam demanar com va sorgir això i mos va dir que quan va anar a un viatge amb els seus amics o... no sé on van estar, que li va agradar molt una paraula que era utòpic, i li van posar això, i res, això.
11: Sabeu què significa l'utopia?
0: Sabeu què és una utopia?
11: Crec que ho vaig explicar, però...
10: Sí.
0: Ningú se'n recorda?
10: Sí, sí. L'utopia és aquell món on tot és ideal, tothom té les mateixes oportunitats, hi ha justícia... que és tot perfecte i tothom té les mateixes oportunitats per viure lliure i ser com és.
0: Que bé, ho ha explicat bé, Amara.
11: Molt bé.
0: Ha explicat.
11: Sí, jo soc ferma defensora de pensar en utopies perquè últimament no, i amb els escenaris també a nivell internacional és difícil ser optimista a vegades, però crec que és important imaginar utopies, imaginar com pensar en un futur millor. i com l'evitaríem, no? Que, quin seria el nostre dia a dia, que menjaríem en aquesta utopia per crear-la. I vaig convidar a Nomar una mica també perquè me transmet aquesta inspiració, no? I just amb un nom d'utòpic de, bueno, pues un territori com Mallorca, molt turistificat també, no? Pues me dedicaré a la pagesia, damunt d'una pagesia ecològica, i bueno, jo li tinc molta admiració, no? A tots els membres d'utòpic, i crec que l'entrevista també va anar molt bé i va saber transmetre com això, no? Com aquest ideari.
0: Quines preguntes li fèieu en aquesta entrevista, Nomar? Ara pensen... És que en la ràdio no hi pot haver silencis. No me'n recordeu? No?
7: No molt.
0: Ara, no molt.
5: Com va començar?
0: Martina, sí.
5: Però no me'n recordo el que vaig dir.
0: Com va començar, Omar?
5: No me'n recordo. Crec que, si no me'n record malament, en petit mercats.
0: Ah.
5: O una cosa així. Bueno, no sé, Marga.
0: Sí.
5: O Maria Delma.
12: Sí, li vau demanar moltes coses, com va començar, com funcionava, i també vau explicar molt com els productes de temporada, com organitzava el camp, els problemes burocràtics en els quals s'havia enfrontat. També vos vaig xerrar de l'equip, que no mare era la cara visible, però que també hi havia com un equip darrere. Vos vam ensenyar la web, que era com una web molt atractiva, espereu que s'existeies, i crec que... No?
3: Sí, també va xerrar que feia tallers per conscienciar, que vàrem veure en la web, i després li vàrem demanar unes preguntes de com funcionava i tot això, però no en recordo que vàrem.
0: I ara vos faria ganes anar a veure el seu espai i fer qualque taller amb ell?
3: Sí, no? Sí.
0: Idò, d'aquest estiu.
3: Sí.
0: Ara tindreu vacances.
3: Sí.
0: Bé, la fase d'aprenentatge, després hi ha la fase de servei, no sé si ho dic bé, que és la campanya de sensibilització, no? Dos alumnes, i l'estau traslladant. Avui la traslladau a els oients, a tota la gent que mos escolta. Ho heu fet arribar aquest missatge a tots els altres companys de l'institut? Els hi heu anat a explicar tot el que heu après?
7: Encara no, ho farem. També l'altra classe, ens juntarem dos a cada classe i anirem a cada curs i explicarem un poc, posarem la cançó, un vídeo de mural, i també el que volem fer és publicar-ho per Instagram, fer com una foto xula explicant un poc el projecte i això.
0: Sí, Rotxan.
13: I crec que també va dir a Maria del Mar que posessin com un tros d'informatiu per al diari de Pollença, el punt informatiu.
0: Un punt informatiu. Sí. Clar, varen treure també els vostres companys, el de Moral, ara pues tocarà a vosaltres. Hem de donar difusió, menys si també pots treure IB3 Televisió, i és un diari, m'han confirmat, que no me'n recordava, és un diari de Mallorca, que ha dedicat una pàgina completa als vostres companys de Moral, i ara vos n'han de treure vosaltres, no?
7: Sí.
0: Clar, vos han d'entrevistar també. Bé, tot això ha acabat amb un rap, no? Qui me pot explicar aquesta història de rap? Natàlia, Sofia?
6: Bueno, bé, com va sortir el rap? Namargam, bé, amb tota aquesta informació que ella mos va donar i que mos va ensenyar, l'objectiu de tot això era fer un projecte, un treball per reflexar tot el que havíem après i per poder també comunicar-ho a les altres persones. I ella ens va proposar que podíem fer o un rap o un fanzing.
0: Què és un fanzing?
6: És com...
7: un quadernet amb fotos on explica pues, el que és el projecte i...
0: Com una revista.
7: Sí. Sí. Sí, sí.
6: I nosaltres vàrem triar fer un rap.
0: Vareu votar, la democràcia.
6: Sí, i per majoria molt gran, per tot volíem fer un rap. I després havíem de triar el tema del qual fer el rap, perquè bé, hi ha molt de temes. I vàrem triar el de la globalització, la irrupció dels supermercats i la pèrdua de decisions sobre el que menjam. I amb això ja després vàrem començar a fer el rap, tipus les lletres, bé, va venir Neca, que és una...
0: Qui és Neca, man?
6: És una rapera colombiana que mos va explicar... Primer mos va fer un parell de classes per explicar-nos com és el rap, com s'ha de fer, que hem de triar el beat, no sé, i ho vàrem triar... i ens va ajudar a que triàrem molt nosaltres

0: havíeu de posar d'acord en la lletra. Com vareu fer aquesta tasca d'elaborar la lletra?
1: Ens vam dividir en grups més petits, entre 4 i 3.
0: Perquè en total, sí. Quants sou?
1: 22.
0: Clar, 22 per posar-se d'acord.
1: Doncs cada grup feia dos versos i després s'ajuntaven perquè, sí, se triaven dues persones perquè fessin... els versos s'escrivien i els altres s'encarregaven més de com ajudar-los a escriure i de donar les idees i de cercar. I després se va juntar tot i en grups dels que varen s'escriure majoritàriament la cançó, vam juntar-nos tots i vam començar a moldejar com volíem fer-ho, quin seria l'estribillo, com planejaríeu. Sí.
0: Clar, perquè aquestes frases les havíeu d'enllaçar.
1: Sí.
2: També he de dir que ella ens va donar un model per fer la rima i per trobar la rima ens va costar, de veritat.
0: Sí, perquè... com ha de ser això, men? Que et diuen, ha de quedar amb aquesta paraula i com
2: és? No, ella te diu, per exemple, hi ha rima A, B, B, A, bé, molt de tipus, sí, de rima a través de A i B, no? I tu has de fer rimar. Mm-hmm. Perquè un rap en el final són rimes.
0: Clar.
2: I mos va costar perquè sempre havia xerrat de com us havia explicat la mare de la globalització i també havia de tenir rima i mos va costar un poc.
0: Això havia de tenir sentit, havia de tenir rima. I quina era la paraula final que havia d'anar rimant?
2: No,
0: la
2: podíem posar nosaltres.
0: La podríeu posar. L'hem d'escoltar, no, rap? Ara apoyant-se, ja el tenim en els estudis, ara el posarem, el sentirem i ara quan me diguin que el tenen llest el podrem posar. I aquí vareu tenir tot ho tens amb vosaltres en ECA.
1: Sí,
0: sí.
1: Ens va ajudar moltíssim.
0: Ens va ajudar moltíssim, no? I què vos va dir de com du resultat?
2: Li va
1: agradar. Li va agradar.
3: He de dir que el que era... fer la cançó, la rima i això, a l'hora de cantar la lletra va ser complicat perquè un s'equivocava, l'altre no sabia com ho havia de fer i va estar un poc al lío, però se va aconseguir.
0: Sí, men, per exemple, Marc, conta-mos qualque anècdota, encara que ningú m'ho sent.
3: Pues, érem a classe i jo ja havia practicat tot el temps a classe, men, com ho havia de cantar. I després m'he donat compte que havia de cantar un altre tros i jo no sabia que havia de cantar aquest tros i m'ho vaig tenir com a memoritzar, aprendre i...
0: És a dir, que te vas assajar un tros que no tocava.
3: Sí, un tros i després hi havia un altre i no me'l vaig aprendre, però bé.
2: I en el final el que mos enduim són les anècdotes i els temps que hem passat junts, no? Els temps d'estar allà i veure que en Nica també mos gravava amb el seu aparatet i passa música i nosaltres mos fa gràcia perquè teníem vergonya, mos estaven gravant i no sabíem què fer.
1: Sí, però també hem de dir que tothom mos vam ajudar. Quan veies que una persona pues, no li sortia, tu l'ajudaves. Per exemple, en Roxanne me va ajudar jo quan em va costar un moment i
0: què era que havies de fer, tu?
1: Era l'estribillo, que me costava molt, perquè sí, era en castellà, després en català, i jo estava molt embullada.
0: Estava bloquejada.
1: Sí, totalment, i gràcies a Roxanne ho vaig poder fer. Moltes gràcies, Roxanne.
0: Ah, i ara t'ho ha dit públicament. I que el recordaven, aquest estribillo?
2: Sí, aquest, bé, no em fa molta vergonya, però aquest estribillo va sortir d'en Steven i jo, que vam fer aquella part de la cançó i pensàvem en que havíem de fer referència a Utòpic, no? I en el final xerro un poc d'Utòpic i APAEMA, que són dues fundacions que ens han ensenyat i que en el final que també amb ells ens ha ajudat molt a poder fer tot això.
0: Mm-hmm. Natàlia i Sofia, què vareu fer? Vosaltres dos rap?
4: Nosaltres vam participar en la part de cantar i també bé, ens vam dividir per fer-lo el rap, perquè també hi ha un videoclip, tenim un videoclip i rap, i la meitat de la classe es dedicava a fer el videoclip i l'altra meitat a fer el rap.
0: Uh-huh. I tu, Natàlia, què vas fer tu?
5: Jo vaig fer uns versos i també vaig participar en el videoclip i ja està.
0: Te va tocar cantar també.
5: Sí, també.
0: No vos va passar lo de na Mar, que se va preparar un vers que no tocava.
5: No.
0: Bé, l'escoltam i després comentam. Vinga,

0: somos un seguir, pero no todo está perdido. Colectivos como Utópico, Aparema han nacido, y gente como Mar han conseguido que los productos locales se consuman más seguido.
1: Molt bé, eh? Ui,
2: me sentia molt farta ja.
1: Sofia. Molt bé, molt bé. Ens han dit al·lots també, perquè avui heu vengut només les al·lotes, també han participat. Eh? Sí. Que la part de comunicació vos ha tocat a vosaltres. Bé, l'estribillo, però no, no tot està perdut. Bé, explicava que col·lectius que heu mencionat abans han nascut. M'ha agradat molt. Heu parlat de franquicis, com haig d'estar en franquicis, de globalització. Mem, el tema de la globalització, qui en vol parlar? Te miren a tu, no sé per què, te miren a tu, Jacint.
3: Bé, perquè ara que ja estem en un món on tot està connectat, ara podem tenir coses d'altres jocs, pues, com us va explicar la Marga, els productes que utilitzem diàriament, molt d'ells venen d'altra part del món. I clar, és com una manera de dir, tu saps, pot ser que no sàpigues que ve d'altra part del món, però igual l'utilitzes i no saps el que estan passant per darrere, el que estan sofrint, com estan passant físicament, psicològicament. Pues era una manera d'explicar-ho més o manco perquè s'entengui això. Mm-hmm.
1: Aquesta rap, si qualcú el vol sentir tranquil·lament, que se torni, vulgui tornar a fixar en la lletra, el poden trobar a YouTube.
4: Sí. Ara està penjat a YouTube i entre avui, demà, dilluns com a tard, el publicaré també a Instagram, amb un vídeo.
1: Clar, podrem veure un vídeo.
4: Sí, bueno, tant a les xarxes de Yes Clara Hamel com Construir Valores, que és l'Instagram també del projecte. I també se farà difusió pues, en un punt informatiu, pues, se tornarà a intentar també a Diari de Mallorca i a la premsa.
1: En un vídeo sabeu qualque cosa que vulgueu explicar? Ara hem escoltat la veu, però no sé si en un vídeo voleu mostrar qualque cosa de tot aquest missatge.
3: Que bàsicament hi ha una part on surt un globus terraqui i surten diferents franquícies a altra part del món, o sigui, bàsicament el que van intentar explicar és l'origen d'on provenen, que bàsicament la majoria, bé, per no dir tots, provenien d'altra part del món, si no és Àfrica, és Sud-amèrica o si no és Àsia, o sigui, sobretot és Sud-Àsia, que bàsicament és Nike, Shein, que no era un tema de que varen parar perquè nosaltres ens vam centrar molt en l'alimentació, però era una manera també de recordar que no només hem de xerrar d'alimentació, sinó hem de xerrar d'altres problemes que vivim a dia a dia.
1: Tot el que consumim, no?
3: Sí.
1: Uh-huh. I amb el vídeo, ara t'ho has explicat això amb aquest globus terraqui, se reforça encara més un missatge que del rap?
3: Sí, moltíssim.
1: És a dir, que
3: l'hem de veure.
5: De fet, tot el treball que vam fer, per exemple, la meva companya Martina, elles varen collir la lletra i varen fer el videoclip a través d'això, no?
1: Martina?
6: Bueno, jo formava part, juntament amb Naina i na Clàudia i na Jenny, del videoclip per gravar-ho, i jo formava part amb elles de la part d'il·luminació. I era que jo havia de posar en un cercle bastant gran que li pegàs el sol i pues, per una banda era de color platejat i per l'altra dorat. I pues això.
1: Vos heu fet uns experts.
6: Sí, va jugar amb
1: el llum. I tot això vos ho deu explicar en això, no?
6: Sí, perquè no tenia ni idea.
1: Clar, vull dir que també ho ha après, tota una part audiovisual.
6: Sí, exacte, per gravar videoclips i altres coses.
1: Mira, molt bé. Bé, quina hora és? Ui, ja són les 11, però bé, però en tant que vos tenim aquí, encara m'agradaria tancar ja aquesta xerrada un poquet a les conclusions, no? Que una valoració un poc final que bona duis de tot aquest aprenentatge amb aquest projecte, men, que bona duis. Natàlia, després de tot això, és que com que t'han mirat a tu, després de passar tot aquest projecte, quin missatge t'ha arribat?
7: Pues jo crec que hi ha molta ignorància a la nostra societat i hem d'estar més atents a lo que està passant en el medi ambient, perquè és la nostra terra, hem de cuidar-la. I moltes empreses ens culpen a nosaltres de contaminar i tal, però en realitat són les empreses les que contaminen. Hem d'estar més despierts. I ja està.
1: Molt bé, Natàlia. Sofia?
8: Bé, també això que hem de donar suport al comerç local i que encara les poques tendes, botigues que queden aquí en Humoi, bé, en general a Mallorca, que hem de donar suport i que no tanquin les poques que queden.
3: Sí, com ha dit la meva companya Sofia, que no només perquè diguis és que no ho fa tothom, no l'he de fer jo. Tu, per molt que siguis només una persona, pots fer més canvi que no, si no fas res. És millor fer un petit canvi que no fer res. Per això.
1: Tot suma.
3: Sí, tot suma.
1: Molt bé, Jacint. Martina?
6: Pues jo crec que ens duim molts de coneixements i, bueno, per sobretot jo de l'explotació laboral, que mai me cansaré de dir-ho.
1: T'ha impactat molt, això.
6: Sí, perquè no sé si, bueno, com ha dit la meva companya en allà a cine, pues, continents com Sud-amèrica, Àsia i Àfrica són els que més estan explotats i d'on mos arriben moltes prendes de roba, objectes, també menjars, i pues això.
1: Amb unes condicions laborals molt,
6: sí,
1: molt precàries.
3: I encara sent que algunes parts, o sigui, sent que no se'l donen el suficient de reconeixement que es mereixen, o sigui, perquè bàsicament nosaltres no coneixíem, almenys per jo, jo no coneixia tot això, tot el que passava en aquells parts. O sigui, coneixia que provenien d'aquells llocs, però no sabia tot això i no se'ls dona el reconeixement que es mereixen per fer tot aquest procés.
1: Tot sant.
5: Bé, jo, pues, com han dit les meves companyes, apoyar un poc més el comerç local i tot això. I també jo crec que ara un poc la nostra feina és conscienciar tota aquesta gent que no ha fet aquest treball, però poder-los ensenyar i transmetre tot el que ens han ensenyat a nosaltres i conscienciar, per exemple, els nostres pares a lo millor per la feina, per això van a comprar al supermercat perquè és més ràpid, però al final tu estàs veient tots els impactes de l'escola i els has d'intentar ensenyar a ells, igual que ara farem això de l'escola d'ensenyar-los en els alumnes com a l'inamà. Trob que és la nostra feina ara avui per avui.
1: Ara sou l'altaveu per contar tot això, sí. Marc?
8: La que ha narrat Sant, transmetre un poc el treball que hem fet i el que vol dir un poc tot, que mereix més la pena, per exemple, pagar un poc més per comprar productes locals que productes en un supermercat que no sap el que hi ha darrere, tot el que està industrialitzat i res, que és molt millor un producte local.
1: Ara quan aneu a comprar vos fixareu més l'origen, sí, sí. Heu canviat la manera d'anar a fer aquestes compres, no?
8: Sí, sí.
1: Molt bé, i aquesta cançó, aquest missatge, aquest videoclip, aquesta feina per ajudar a conscienciar a tota la ciutadania, ho tenen molt clar, ho faran arribar a les escoles, ho faran arribar a casa, i avui ho han fet arribar a través de micròfons de la ràdio, reflexionar sobre el consum de productes locals. La setmana passada vam conèixer aquesta mateixa situació, però telèfons mòbils, tecnologies, tabletes, vos ho han explicat ja els vostres companys.
8: Sí.
1: Suposo que també vos ha impactat molt, no?
8: Sí.
1: Uh-huh. Ara, i hem de dir que no hem parlat amb ells, perquè encara hi ha un altre grup, Marga, que no hauran passat per aquí per la ràdio, però també els podem mencionar perquè han fet aquesta... Què se deia això?
8: Fanzine.
1: Fanzine, no?
8: Fanzine.
1: Una revisteta, diríem, no? Vos ho han explicat? No? Bé, Marga, si mos ho vols contar, perquè aquí ja és de roba.
4: Sí, això és un treball final també de quart C que vam estar treballant en aquests mesos també. I el seu producte final que varen elegir, no? Pues la mateixa metodologia que m'ha explicat avui amb Bolegos i l'elecció de campanya també se va fer amb aquest grup, i ells en canvi varen triar fer un fanzine. Llavors Mai Ricci també, que varen ser les persones que varen acompanyar en aquest grup, varen fer durant un període de sessions un disseny, no? de que volien explicar també amb aquest fanzine, i després varen fer un collage, no? La tècnica principal d'un fanzine és a través de collage, no? De transmetre a través d'imatges i a través d'un collage pues un missatge, I en aquest cas, ells el que van elegir va ser els impactes de la roba, que és el que havíem estat treballant també durant aquests mesos, de què hi ha darrere la roba, que bueno, ja s'ha mencionat també aquí, però al final els impactes són bastant similars, no? D'explotació laboral, contaminació de l'aigua, contaminació de la terra... Després vàrem voler dirigir una part a les botigues també, que això me va aparèixer també molt interessant, no? De com les botigues també són responsables perquè són qui decideixen quina roba venen, intentar també promoure pues, producte més també local de teixit i no que vengui també d'altres països que, com han comentat també totes les alumnes, de no sabem en quines condicions se fan. Després hi havia una part també de solucions i alternatives, no? De què podríem fer. Mm-hmm. I aquí se veu una imatge sobre el intercanvi de robes, educació, sensibilització, no? I formes també i alternatives i resistències. I després hi havia una part també d'utopia, d'aquest món que ens imaginem també millor, no? Que crec que varen posar frases com pues que reutilitzar roba sigui la norma i no comprar algo nou cada dia, no? Que estigui ben vist dur roba de segona mà i no comprar roba cada setmana, cada mes. I bueno, és que això, les problemàtiques són similars, no? Darrere una camiseta de 3 euros demanat que hi ha darrere. Mm-hmm. Perquè probablement des de luego no hi haurà condicions laborals dignes ni tampoc hi haurà mesures per evitar que hi hagi contaminació, no? I traslladar una mica aquest missatge de darrere el que nosaltres compram cada dia hi ha persones a darrere que fan aquesta roba, no? En aquest cas, no? I el mateix en l'alimentació també que han comentat.
1: En aquestes utopies, Margarit, per imaginar un futur diferent és necessari, això val per tots els tres projectes que han fet aquest grups de quart d'ESO de l'Institut Clara Hamel, no?
4: Exacte. I bueno, i comentar també que d'aquest fanzine també han fet un vídeo per promocionar-lo, que també ho publicarem a les xarxes d'Instagram, no? I també en un punt informatiu, i que també podran veure aquest vídeo. I també està a la biblioteca, tant de Port de Pollença ja és aquest fanzine i el duran també a la biblioteca de Pollença, així que si qualsevol persona vol mirar el fanzine, pues, també que
1: i de ja ho sabeu, vull dir, mos posen totes les opcions i facilitat per conèixer aquests projectes que han fet altres grups de quart de l'Institut Clara Hamel. Avui ens han acompanyat de quart B, que la setmana que ve ja acabau.
3: Sí.
1: Divendres.
3: Sí.
1: I ja heu acabat els exàmens?
3: No,
8: encara
1: mos queda la darrera. Sí. I deixeu l'Institut enguany?
3: Sí.
1: És un canvi molt gran per vosaltres, no? Què ho feis? Bona nau a Pollença? Ja ho sabeu?
9: No, encara no.
1: Encara no. N'hi ha que sí. Mar?
8: Jo encara no tinc molt clar.
1: Encara no ho teniu clar. Roxanne diu que sí.
9: Jo sí, jo me'n vaig a fer un batxiller d'Humanitats per fer magisteri.
1: Vol fer magisteri, té vocació de mestre.
9: M'agrada i des de ben petita he volgut fer això. També és vera que jo aquest canvi me fa un pot de pena perquè al final vaig venir de sa poble, me fa por venir a aquest institut i me van obrir ses portes des del primer moment i na mà, és una de ses primeres que me vaig conèixer i de ses primeres que me va ajudar i al final me fa pena tot.
1: Fa pena deixar-ho centre. Vosaltres encara no ho sabeu?
3: No, jo ho tinc clar.
1: No ho tinc clar.
3: No, jo estic
1: tu clar. Sí, què vol fer, ja sí.
3: Jo faré batxillerat social per fer ciències polítiques i dret, perquè jo, com una persona que, clar, és immigrant...
1: Sap... De bon vent. Han nascut aquí, però.
3: Sí, però vinc, els meus pares són de Senegal, doncs tinc com aquell pensament de si puc fer algo per canviar el món també amb la llei o amb... xerrant, sí. O sea, no fa falta que siguem la llei, ho faré encantada.
1: Que bé, que guapo el que has dit. Sí. Sofia, ho saps?
10: Jo faré un batxiller científic biològic, però encara no sé quina carrera faré.
1: És que encara falta, encara teniu temps de canviar, bé, vos queden 2 anys, si tireu per batxiller, si tireu per formació professional un poc més, i és normal que canvieu i molt. I Natàlia?
11: Jo faré batxillerat humanístic a Alcúdia perquè vull estudiar dret també com la meva companya ja
1: sé. Mira.
11: I això.
1: Idò, que us vagi molt bé, que tingueu un bon fi de curs, aquesta etapa que a Narrotsan li fa pena deixar a l'Institut Clara Hamel, i ara comença un nou camí, i tot el que vos queda, que teniu entre 15 i 16 anys ara.
10: Sí.
1: Crec que encara en teniu 15, no?
10: Sí.
1: Hem demanat a Pollença que mos posin una cançó per acabar. Quina és? Qui ho explica? Perquè és una cançó que ha estat un poc himne per vosaltres.
6: Sí, perquè a primer d'ESO el nostre professor, que ja no és el nostre professor, en Carles...
1: Encara hi és per l'institut.
6: No, ja no hi és. Pues ens va donar el segon mes ens va donar una... tipo la lletra de la cançó perquè l'aprenguéssim i pues aquesta cançó va quedar per sempre perquè per Nadal la varen cantar.
1: La varen cantar.
8: Com una cançó que sempre dèiem, pensem que senses, això és la cançó que vam cantar primer i sempre seguim amb aquesta tonteria
1: la nostra
8: de, mira, aquesta cançó, i sempre és el mateix, perquè molta pila ponen sempre a l'escola i és com sempre molt miram i sempre dèiem un altre pic,
6: sí,
8: un altre pic.
1: I d'on la vostra.
6: Sí.
1: I quines, no ho han dit?
6: Te vendré cerca.
1: De Changuito.
6: Sí.
1: I de gràcies. Bueno, anem amb aquesta cançó. Ens han acompanyat la Natalia Sánchez, Martina Cabelli, Roxana Hinojosa, Yacine Com, Sofia Rodríguez i Namar Reinés, que han vengut la professora de Valors Ètics, Amà Villalonga, i Namar Gaferrer de Medigol Mundi. Moltíssimes gràcies. Ens heu donat a conèixer moltes coses i també ara hem de reflexionar de tot el que heu contat. Que vagi molt bé. Gràcies.
6: Gràcies.
10: Gràcies.

0: L'Institut Clara Hammer fa dos dijous seguit que els han tingut i ara sí que farem un repàs de l'actualitat a la delegada de Port de Pollença, Junaina Campomà. Molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Bé, hem donat prioritat en els horaris escolars. La setmana passada ja ho vàrem fer així i bé, aquests alumnes, dos grups, han passat per aquí per la ràdio per contar-nos Anna Marga de Medicus Mundi, aquest projecte tan interessant de construir valors, tot això, aquestes apps per al pensament crític i l'acció col·lectiva. La setmana passada ens van xerrar d'aquests els efectes, no? Que de tots els aparells electrònics, un mòbil, sobretot, ens contaven aquests alumnes. Avui hem parlat de l'alimentació i no han vengut, però també han volgut conèixer un poquet el projecte que han fet en quant a la roba. I bé, estan conscienciadíssims, uns missatges que han volgut fer arribar a la ciutadania, molt interessants.
1: Jo crec que els hem donat l'enhorabona a l'institut i a tots aquests alumnes i a la comunitat educativa i també a en Marga Ferrer de Medicus Mundi que lidera aquest projecte o que ha fet aquest projecte amb aquests alumnes durant aquest any i que jo crec que, no ho sé, és un goig, no? Veure ara aquesta... Pràcticament tot eren dones les que han vengut.
0: Avui eren dones, ja ho he dit, eh?
1: Però n'hi ha.
0: M'ha escoltat un rap, sí. Perquè aquests han acabat el projecte fent un rap i l'hem escoltat i han fet un videoclip i en un rap els hi ha dit ja veu de lots en aquest rap, eh?
1: Jo la veritat és que, Joana, no me saps gent de greu deixar pas en els joves i deixar pas a tota en aquesta, vull dir, quan veus que estan interessats, per tant, cap problema. I també és un goig sentir-los, veure que s'han implicat en aquest projecte. Jo convidaria a tothom a passar per davant l'institut
0: sí.
1: I veure un mural, aprofitar, perquè és un mural que el que vol precisament és això, no? Que la gent en prengui consciència, que els joves en prenguin consciència, per tant, crec que estan tots convidats a passejar-nos i veure aquesta obra d'art, no?, que han fet aquests alumnes amb un col·laborador artístic, no?, que s'ha proporcionat, crec que no hem sat, un muralista, i també Natxana Eslava, vull dir que és comunicadora, que han fet un poc tot aquest projecte.
0: Sí, Natxana els ha fet un vídeo, els ha ajudat, els ensenyants a fer un videoclip.
1: Està bé, no?, perquè sí. Jo crec que els han de... I també veure que quan se saben implicar, que els hi preocupa el futur, que els hi preocupa tota aquesta societat, jo crec que és molt important. Res, ara també esperar, també escoltar aquest rap, no? I que relacionat un poc amb el que tu has dit, en menjar de proximitat...
0: Han fet molta campanya de que han d'anar a comprar en un mercat.
1: Consum local, per tant, local. Jo crec que amb això la sessió de teixit empresarial han d'estar contents.
0: Han d'estar molt contents.
1: Han d'estar contents d'aquest projecte d'aquests alumnes, perquè jo crec que és un goig. I com tu has dit, també han anat més enllà i també han tractat tot el tema d'aquest projecte que ja explicaran, però bueno, que jo també vaig conèixer i que és de tema de roba, de consum excessiu de roba, que s'ha convertit a nivell mundial en dos problemes més greus, a nivell de residus, a nivell de planeta, o consum de roba, perquè el consum de roba, pràcticament, molta roba està feta de plàstic, al final, material plàstic, que al final contínuament canviem i contínuament tiram i que no se pot utilitzar per moltes altres coses i per tant han de ser conscients també, està bé que també els joves en siguin conscients i que la gent s'hagi motivat. No ho sé, jo la veritat és que vaig passar molt de gust quan van explicar el projecte, avui d'escoltar-los i de veure aquest mural i segur que ara que m'ho anirà mostrant donar l'enhorabona a la comunitat educativa, com he dit, a l'institut i a en Marga, que també ha liderat aquest projecte.
0: Junaina, anem a parlar de campanyes de neteja. Un oient vos comentava que aquests arbres de la jacaranda que mollen una flor violeta amb una resina viscosa, a les xarxes ahir precisament explicàveu la campanya de neteja intensiva que feis a diferents carrers de Port de Pollença afectats per aquesta jacaranda.
1: Sí, la veritat és que és un problema que passa cada any durant aquest mes de juny, sobretot, de la floració, i que jo demano una mica de paciència i nosaltres intentem... Jo he de dir que jo visc en aquesta zona, precisament d'un carrer que també en tenim, també sé que en veïnats i veïnades també els hi preocupa molt. Jo soc la primera que tenc cotxe també... que han afectat per aquesta situació i intentant fer la neteja tot el que és en la màxima intensitat que puguem. Jo demano un poc de paciència. També vull comentar que aquests arbres es varen sembrar fa dècades i no és un problema només de Pollença. Aquí afecta sobretot en un moll, perquè no se varen sembrar... A Pollença n'hi ha qualcun, però dir, no hi ha tant de carrers com passa en un moll, no? És molt diferent. Però a Palma també és un problema. L'altre dia sortia un article per diari que li deien l'Alien a Palma, de Diari de Mallorca, un article d'opinió de Montaga, i crec que a Inca també han sortit notícies. I clar, nosaltres vàrem fer un pla d'arbrat, se va redactat un pla d'arbrat que ara està en exposició pública, perquè
0: està en exposició pública, des de l'àrea de,
1: exactament, des de l'àrea de Medi Ambient, i que precisament una de les coses que diu és que quan s'hagin de substituir aquests arbres no s'ha de tornar a sembrar el mateix, i que aquests arbres no són apropiats per sembrar en zones urbanes, sobretot en vies públiques, perquè clar, si tu tens aquest arbre a un parc on hi ha terra per de vora i no hi ha una via pública ni hi ha una vora via, no té tant de problemes. També sortia aquesta estiga, per exemple, a Jacarandas, en part de les estacions de Palma, però una zona on no hi ha la via pública, no crea aquests problemes. Però bé, jo intentam fer la neteja la més intensiva possible i que de qualque manera causi menys problemes, però sí que és vera que hem de tenir una mica de paciència. De totes maneres, també ara estem fent podes també en un carrer Anglada Camarasa, aquesta setmana mateix. També fan campanya de neteja de contenidors ja periòdicament, i després també d'asfaltar clots i de faltar zones. No arribam a tot, però per exemple una zona que tenia moltes línies verdes, que era quan anàvem per el carrer de Formentor i voltàvem cap a l'avinguda Bocres, que era un lloc on era un punt on havia uns clots molt grossos, i per tant vàrem d'esperar per tenir disposar d'asfalt calent, i un problema és que vàrem tenir, se va retrasar per un problema és que vàrem tenir el camió, però bueno. Ara aquesta zona també s'ha resolt.
0: Ja està asfaltada.
1: Està asfaltada i també s'ha resolt. Per tant, de qualque manera, jo crec que estan fent moltes intervencions i intentant donar el màxim a l'abast possible perquè al final les coses millorin.
0: Ja que parlant de l'àrea de servei, sé que vols enviar un missatge a la brigada, especialment ara que ho fi de curs, tots els alumnes estan molt contents perquè arriba a fi de curs i també preparen tots els festivals i les seves festes la setmana que ve, però la brigada munta, té una feinada de muntar, no?
1: Sí, la veritat és que, mira, aquí en aquest poble hi ha molts d'esdeveniments i, per tant, en general, durant tot l'any tenim molta activitat, no? De muntar catafals o de cadires, taules i tal. Però bé, és vera que hi ha dues setmanes, que és al final d'aquest cap de setmana, més tota la setmana que ve, que és molt intensiu, perquè, clar, al final de curs tothom...
0: Graduacions i festivals.
1: Graduacions, si volen aprofitar. També hi ha finals de curs de esportius, vull dir, de clubs esportius, vull dir, no tan sols d'escola, sinó també de clubs esportius. Per tant, contínuament, jo des d'aquí donar les gràcies al personal de la brigada, perquè movem a lo millor, ara diré un exemple, no? Dijous i divendres que ve, a lo millor movem més de 2.000 cadires d'un lloc a l'altre, i muntam en una setmana pues, 9 catafals entre activitat d'escolars. Per tant, és vera que el personal de la brigada a vegades ara patim un moment que se va jubilant i que la reposició de les places no és tot lo ràpida que a nosaltres ens agradaria a nivell de personal, i per tant jo des d'aquí, no ho sé, crec que em dona les gràcies a la seva col·laboració, perquè moltes vegades és gràcies a que també estan disposats a fer hores extres en dissabte, i això també és d'agrair. No, a vegades no hi ha personal suficient, per tant, i després això continua, perquè també és vera que ara comencen les festes i
0: l'altra setmana ja s'empera i ja està,
1: i també, però és vera que aquesta setmana és com molt intensiva, molt intensiva.
0: Fi de curs, que és una alegria per tots aquests alumnes i mestres i professors, però aquí el fi de curs en el Port de Pollença té un plus, perquè fa 50 anys que els alumnes d'aquí tenen la setmana nàutica. Sí. Jo recordo que jo anava a Pollença i veia que el Domoll sempre tenien aquesta setmana de fer coses a la platja. I ja fa 50 anys d'aquesta setmana nàutica escolar. Són molts.
1: Sí, molts d'anys. Jo crec que et dona, diguem, un poc l'enhorabona a tota aquesta gent que ho va impulsar, no? I que va posar en marxa aquesta, i ara de qualque manera fructifica un poquet de, sobretot amb aquest concurs de dibuixos, no? que organitza l'Associació de Sant Antoni, i que després se donen aquest premis a els escolars, que és, diguem, per Sant Pere, no? S'aprofita les festes de Sant Pere per donar-los aquest premi, i clar, són uns, de qualque manera, un premi molt esperat per als alumnes, perquè primer perquè han fet tot un procés de fer el dibuix que sempre relacionat amb la mà, i que n'hi ha de fantàstics. I clar, les famílies també estan molt il·lusionades, perquè a tot li fa il·lusió, perquè tant sigui un fill, una filla, un net, una neta, un nebot o una neboda, doncs que reconèixer un poc aquest esperit creatiu i artístic, i que de qualque manera també els ajuda un poc a conèixer aquesta mà que tenim tan a prop, però que a vegades per molta gent és desconeguda, no? I jo crec que, no ho sé, des d'aquí celebrar que fan aquests 50 anys, celebrar que continuem, i bé, que els propers anys encara puguin ser, diguem, encara amb més intensitat.
0: En un moll, bé, tot un municipi, en un moll i a Pollença, des de passat primer de juny fins dia 30 de setembre ja tornàvem a tenir la música al carrer.
1: Sí, la veritat és que és agradable. Enguany tenim dos llocs, a l'oficina de turisme i bé, en un lateral, un carrer lateral de, ara me'n recordo,
0: Carrer Ponent.
1: Carrer Ponent de la plaça. I bé, és la col·laboració de tots els establiments. Clar. També ho vull posar a la taula, això és una col·laboració entre l'Ajuntament, l'àrea de cultura i establiments que també participen, i que de qualque manera, i també l'Associació de Músics de Pollença, que com sabem també és molt activa i també fa moltes coses. Som músics locals i jo crec que hi ha sempre molt bona relació entre l'Associació de Músics, les entitats cíviques, socials del nostre poble i també l'Ajuntament, no? I bé, és agradable perquè sol ser música en viu, però acaba una hora, diguem, més a manco, si no vaig equivocada, sol ser des de les 9, les 10 fins a les 12, no acaba tard, per tant, de qualque manera és molt agradable trobar-te un raconet on pots escoltar música en viu. I bé, ha començat aquest juny i ara tot l'estiu per
0: tot
1: endavant.
0: Tot l'estiu, fins a setembre. Aquest dissabte hi tornarà molt d'ambient davant l'oficina de turisme per un passeig... ara anava a dir de Camarasa, no?
1: No. Això és passeig a Londres.
0: Bueno, Saralegui.
1: Saralegui, perdó.
0: Sí, hòstia, ara m'havia quedat en blanc.
1: Perdoneu la paraula. Sí. No, Saralegui, que comença, que comença la Redona.
0: Per bon hi va a Sabors de l'Abadia.
1: Sí, exacte, allà mateix.
0: Vull dir, s'ha repetit l'ambient allà mateix. Estan parlant

0: Hem fet, perquè aquestes, diguem, jornades socials són l'onzena, jornada, vull dir que fa 11
1: onzena
0: anys que se
1: sessió.
0: celebren, però crec que és el primer pic que se celebren en un moll.
1: Solien fer un claustre per mi,
0: Se
1: no?
0: solien fer un claustre, per tant, primer, donar l'enhorabona de que aquestes jornades enguany siguin aquí i es facin aquí. Avui, convidar, que és avui que fan aquesta xerrada a les 7, a lo que és el centre cultural, el saló cultural, no? Amb un repte comunitari, aliança entre altres gent, famílies davant les pantalles, el vapeig i les begudes energètiques. Aquí hi col·laboren moltes associacions, no? I jo crec que després, dissabte, dia 13, també hi haurà molta animació i també convidar a tothom a participar-hi. Vull dir que al final hi participen quasi totes les associacions socials, això de persones majors, Esplai, Worm, Càritas, Xeremies Orats, Arrel Marines, Afama, Prodis, Avaimar, i bé, tot això però d'una forma, diguem, també festosa, no? I a les 10 i mitja sortiran des de la plaça Miquel Callón i mos duran, no?
1: Cap allà.
0: Tot aquest cercaviler fins a lo que és davant l'oficina de turisme. I bueno, hi ha diferents activitats, d'activitats sobretot per infants, d'educar clon, el de les 11 a les 12, després una que és molt interessant i jo crec que a les 11 que és reviure la mà, i aquí conviden un poc dirigir totes aquelles persones que han viscut i volen donar veu a l'evolució que ha viscut a Port de Pollença, perquè moltes vegades diu, no, perquè quan jo era petita venia aquí, me tirava d'aquest cap de moll i trobava pops, i trobava, m'entens? Clar, és un poc donar aquest espai, un poc en aquestes vivències, que molta gent ja que viu en molts, no els sembla que això estigués d'aquesta manera, però no d'una forma també, jo crec que no és que se vulgui fer d'una forma tan només nostàlgica, no? Sinó posar en valor també moltes coses que ha tingut un moll i de quina forma, no dir recuperar-les igual que els teníem abans, sinó posar-les en valor avui en dia. Per tant, això és una activitat que crec que condueix a Arrel Marines i a Fama i que de qualque manera jo crec que tots que ens sentim molleros i molleres estaria bé, no?, que hi poguéssim participar. I bé, després hi ha més coses, una gincama infantil, un manifest, jo crec que també tots convidar-nos en aquest manifest de la 1:30. I bé, la finalització, per tant, no sé, activitats per sobretot familiars infantils i bé, dissabte matí ja el tenim ben ocupat.
1: I el capvespre també, perquè les 6 han d'anar al Camp d'Obercuix, perquè Pollença i Port ja té un peu en aquesta divisió d'honor que els hi falta. Aquest partit de dissabte varen guanyar a l'anada, en un partit d'ascens de l'anada de la final, Pla de Natesa, en el camp de Can Gaspar, i ara, dissabte, aquesta tornada i final a les 6, aquí, a Obercuix.
0: Molt emocionant.
1: Molt
0: No, jo
1: emocionant,
0: sé,
1: molt emocionant.
0: bueno, jo la veritat és que no, cap familiar ni cap amic juga, però m'han transmès molta
1: I han
0: gent
1: tingut molt de
0: que
1: suport de l'afició, i ha anat una
0: sí,
1: gentada.
0: hi va anar molta gent, i ara jo crec que aquest dissabte també hi haurà molta gent, moltes possibilitats, crec jo, que han fet unes, no sé, uns sprints i unes, no sé, aquests darrers molt bé, i per tant jo crec que miram de ser-hi el màxim possible per donar-los ànims i força i que de qualque manera aquest ascens sigui possible. Per tant, dissabte que ve, com bé diu, tenim un dissabte ben entretengut, de matí i a les 6 a tothom en un camp de barcuts.
1: Ah, no, que han de percurs. Junaina, per la setmana que ve, potser també podríem parlar els dimarts, que és a principi de setmana, quasi dia 16, a la Fundació Roger Villalonga hi ha una xerrada als eclipsis de la nostra vida, per conèixer tota la informació important sobre aquest fenomen, ara que cada vegada s'acosta més dia 12 d'agost i ja sabem que Mallorca ha tingut molta demanda turística, molts de punts estan reservats fa moltíssim de temps per veure aquest eclipsi, tot i que sembla que des de Pollença no se veurà massa, però bé, no sé, des de l'Ajuntament i anireu informant més sobre un poquet la situació, de com i no sé, perquè no se col·lapsi tota aquesta jornada de dia 12 d'agost.
0: Jo sé que des de l'àrea de policia estan
1: I
0: fent
1: fan
0: feina,
1: feina.
0: també en col·laboració amb amb altre ajuntament, des de la Felip, s'acordina una mica aquesta, perquè precisament de qualque

0: manera anant tots a la una. Per tant, jo crec que s'aniran, diguem, marcant protocols i consells i suggeriments per aquest dia 12 d'agost. Jo crec que aquesta conferència, aquesta xerrada, ha de ser interessant perquè hi ha una cosa que diu viure l'eclipsi en seguretat i jo crec que de qualque manera també
1: tot el que has de saber per viure l'eclipsi en seguretat, jo també que és crec molt que important sí.
0: Parlarà un poc no, també d'aquestes coses i d'altres, no? Però és crec que
1: Astro Mallorca cada mes, federacions d'associacions astronòmiques d'Espanya.
0: L'altre dia precisament sentia, no sé a quin entrevistaven, qualcú molt dedicat en aquest tema, si era per IB3, que vendrà gent de tot el món a Mallorca, sí, sí. No a Serra Pallensa,
1: però fa anys que tenen reservat.
0: Que tenen reservat, perquè això és clar, i després tots mos contagiam, i ara diu, no, veiem a llum, però després quan se va aproximant, no? Jo mateixa hi havia uns amics que deien, no, i aquest dia però anar allà a veure si ho veiem, per si de cas, bueno, i si ho veiem menys, però clar, jo crec que el que recomano és que tots estiguem pendents de les recomanacions, perquè en un final hi haurà molt de col·lapse circulatori, clar. Perquè el pitjor serà el col·lapse circulatori que se crearà. Tindrà molt de visitants, estarem en ple agost, en un bar tothom sentirà, i és avui vespre tal, i doi nam, sense saber exactament. Per tant, jo crec que primer, estar informats, i segon, per precaució, si un no ho té segur, que quedi a casa, que segur, jo m'han assegurat que també ho donaran en directe per IB3 i per altres tal, i que també se pot veure, que també se podrà veure molt bé. No sé, jo recomano que mos informen, perquè si no mos deixaran d'un pop per aquestes presses i aquesta precipitació.
1: Jonaina, l'altre dia informàvem, també van llegir a la premsa que està en exposició pública en període de delegacions, un nou projecte de bateries, en aquest cas a Humadraba.
0: Sí, ja tenim aquest segon projecte, perquè hem de recordar que aquest primer projecte se varen fer al·legacions per part de tots aquests veïnats, no?, que se varen juntar en aquestes places de plataforma, i també de part de l'Ajuntament també varen fer al·legacions, però això encara està dins damunt la taula del Govern Balear, de l'administració, i encara no sabem si els donaran permís o no els donaran permís. I no, sense saber res encara si aquest s'ha posat en marxa o no, ja mos ve un nou projecte, que en aquesta zona, que el primer era Llanaire i aquesta en la zona d'Humadraba, un projecte de 3,7 milions, ocupa una superfície d'uns 100.000 metres quadrats, i clar, és característiques més o manco són les mateixes que hi havia en un altre projecte, les característiques tècniques. Nosaltres ja de qualque manera veiem que aquests projectes no haurien d'anar, jo no hauria d'acceptar el Govern Balear, en aquest cas apel·lam a que denegui, perquè realment se tramiten per una llei que se diu de projectes industrials estratègics. I això no és un projecte industrial, perquè un projecte industrial és quan tu dones feina a la gent, crees un valor afegit, tens una escala, no? Però això no, això al final és una empresa, un fons d'inversió que tindrà allà però el personal d'allà serà personal tècnic molt especialitzat, molt poc personal tècnic, i el que fa sí que és un gran consum de recursos, tant d'aigua i també, vull dir, elèctric, perquè al final encara que sí que ells acumulen energia, també té un problema, perquè han d'estar molt refrigerats. Aquest és el tema de les bateries de lidi, que han d'estar molt refrigerades. I clar, cerquen llocs a pots, tenim aquesta subestació elèctrica molt de prop d'aquestes zones, que és una subestació elèctrica que en un seu moment se va fer provisional, però que mos ha quedat, i clar, tothom cerca estar a prop per enviar. Però també passa que tot això passa per fer línies elèctriques a camins molt estrets, de molta circulació, i que al final és un problema. Per tant, jo crec que nosaltres des de l'Ajuntament prepararem al·legacions també en aquest projecte, acaben a mitjan de juliol, el termini per presentar al·legacions. Sé, perquè també estic en aquesta un poc amb aquesta plataforma que també heu veïnats, i molta gent vol també presentar al·legacions en aquest projecte, com a poble, com a veïnats, i jo crec que tots ens hem de posicionar amb la veritat de que aquest tipus de projectes preferentment haurien d'anar a sòl industrial i no s'haurien de tramitar en sòl rústic per aquestes vies que realment no són projectes industrials.
1: I ja per acabar, Junaina, parlant d'Enser, de la nova fase de la campanya Visc a Pollença. Ja sabem que a partir de dilluns han donat molta informació i van donar la xerrada informativa en directe per la ràdio. A partir de dilluns començarà canvis de porta a porta a Pollença en la introducció de la matèria orgànica, però a Sant Vicenç també, ja ho han dit, però la millor si ho pots recordar, que aquests dies també s'han d'anar a recollir un kit. En aquest cas a Sant Vicenç estan parlant d'un contenidor, el sí, contenidor marró, de càrrega lateral.
0: Bé, un nou model de recollida de residus, que jo crec que és un pas de gegant que fem en aquest nostre municipi, de lo que teníem ara, que, no, que és passar a la recollida de matèria orgànica i a modernitzar camions, a modernitzar tots els contenedors, en fi, jo crec que en el final és un canvi, però clar, també la fem per fases, no? Aquesta primera fase ha estat de porta a porta, no ha anat un kit de cubells, matèria orgànica, rebuig i també un contenedor més gros per envasos, vidre, etcètera, no? Tot això perquè realment quan la gent treu, bueno, porta a porta en un carrer, la imatge i tot, moixos, és a dir, no va deixar les bosses sueltes. Jo crec que ha estat un èxit, varen repartir més de 2.000 kits en tota la setmana que van estar a la taverna, els educadors, encara hi ha gent que ve cercant-los a Enser.
1: Pot anar encara a Enser.
0: Encara pot anar a Enser a cercant-los, però bé. I comença dilluns, com tu bé has dit.
1: Sí, aquesta,
0: i ja s'ha canviat en lloc d'un final de rebuig només hi ha un dia a la setmana i tres dies de recollida de matèria orgànica. Per tant, ara
1: ens hem d'acostumar.
0: Ens mos hem d'acostumar en aquesta situació i ja s'ha explicat. I ara què passa? Ara començam una primera fase de canvi de contenedors a Sant Vicent, que és poc més reduït que si començàssim per tot un moll i que en el final aquí canviaran tots els contenedors, també posaran contenedors de matèria orgànica que aniran amb un claver per poder això obrir. Vull dir, el que nosaltres volem és que els contenedors de matèria orgànica la gent sigui conscient que tiri matèria orgànica allà, perquè el que no volem és que una persona no ho sàpiga i per equivocació i tiri rebuig i després aquella persona amb una acció, diguem, desactiva tota la bona acció que ha fet tota la resta de veïnats que s'han esforçat per separar la matèria orgànica. Per tant, per això, no? Aquesta acció conscient de que duguis un claver perquè tu saps que allà només hi pot tirar matèria orgànica. I què? Convidàvem que tothom vagi a cercar el seu cubell per poder separar la matèria orgànica que seva a l'oficina de turisme de Cala Sant Vicent demà de 10 a 8 i dissabte de 10 a 8.
1: Demà divendres i dissabte de 10 a 8 a l'oficina de turisme de Sant Vicent.
0: I com ja s'ha fet Pollença, basta que dugueu, si sou propietaris, una còpia d'UDNI. Si no sou vosaltres els propietaris, però duis una còpia d'UDNI de la persona que és propietari, també va bé. I si no, és també una còpia d'un rebut de fens de l'habitatge en el qual demanau aquest cubell. Per tant, és fàcil. I la setmana que ve, ja, a principi de setmana, començarem a canviar contenedors per contenedors nous. Començarem també a instal·lar aquests contenedors de matèria orgànica. I bé, supos que a mitjan setmana o durant la setmana que ve ja anunciaran quin dia realment se començarà a recollir, diguem, aquesta matèria orgànica, però bé, serà un
1: poc... I amb aquest clauer electrònic podran obrir el contenidor.
0: Sí, la gent pot triar entre una targeta, l'opció és una targeta o com una espècie de... Sí, com un claver molt petit.
1: El que sigui perquè... més fàcil per no perdre.
0: Exacte, cadascú triarà la manera... En donen dos per habitatge, sí. Dos, perquè a veure que... Sí, lo normal és que al manco hi hagi dues persones adultes que puguin fer-ho, no? I per tant en donen dos per habitatge. I clar, també la pregunta és quan ho farem en un moll, no?
1: Ara t'ho anava a dir, volia tancar amb aquesta pregunta de la fase d'un moll, quan t'arribarà?
0: La previsió és que sigui setembre.
1: A setembre,
0: passat l'estiu, perquè ja he dit, a Sant Vicent fer tot aquest canvi, ara ja som a plena temporada, és més fàcil perquè és més petit, i a setembre ja disposarem de tots els contenidors, ja disposarem de tots els nous camions que necessitem, perquè penseu que aquests contenidors no són com nosaltres, aquests contenidors són de càrrega lateral, per tant, els camions tampoc no són els mateixos que empleàvem abans, no? De qualque manera, van en una espècie de grup que els aixequen, si heu vist qualque vegada per Palma els contenedors i com els recullen, és una cosa molt molt semblant. Mm-hmm. Per tant, bé, no sé quin dia de setembre començaran, però la previsió és una mica comencem a setembre no moll, a tota, diguem, també he de dir que també a la zona de Pollença que no té porta a porta.
1: Clar, perquè de Pollença també, només és porta a
0: sí,
1: porta.
0: També hi haurà Cecil Metel, hi ha una zona d'una corona que encara té contenidors i que per tant també se farà de la mateixa manera a partir de setembre. Per tant, jo, com han dit en aquestes xerrades que han fet a l'Ajuntament, això és una millora per al nostre poble, és una millora de col·laboració per al medi ambient, és un estalvi econòmic per l'Ajuntament que podran revertir a millorar els serveis, perquè ara el que fem és que tot ho duim en un rebuig, per tant, pagam el transport fins a Palma, que nosaltres des de Pollença ja ens costa molt. Després pagam l'incineració, que són de 170 euros per tona, pagam moltíssim. Si sabem que més d'un 40% de lo que tiram en un rebuig és matèria orgànica, si aquest 40% es veu que el duran de seguir duent a Palma, però després no mos cobraran, perquè tindré després amb aquesta... Això és una pregunta que m'ha fet una senyora a la xerrada. I realment, què fan? Val la pena fer aquest esforç? I jo li vaig dir que sí, perquè jo intentarem veure menys si podem fer excursió, entre comates, excursió per anar a veure tindre.
1: Per anar a veure?
0: Sí, no. Perquè és important. Perquè és vera que allò és enorme, penseu que hi ha com un trenet que t'ho du una volta per allà
1: dins. Perquè... Tot el procés. No?
0: I realment fan compost, perquè ells junten el que és la matèria orgànica, que normalment és residus de menjar, per l'any genèric, en residus de poda, de poda grossa, no? I amb això fan un compost. I aquest compost el venen a un preu molt assequible, tant per agricultors com per jardiners. I està molt demanat, realment no donen abasto. Per tant, és una manera de retornar a la terra el que de qualque manera hem tret. I de qualque manera també ajudant, perquè al final aquest compost, les empreses, si l'han de comprar fora, surt caríssim. O compost comercial, entre cometes, uh-huh, és molt car. Per tant, nosaltres també ajudam de que, de qualque manera, tots aquests sectors també se'n beneficien. Per tant, la pregunta era, que va fer, val la pena fer aquest esforç individual?
1: Sí, però encara hi ha gent que s'ho planteja.
0: Jo vaig dir que sí, perquè jo ho he vist a l'hora...
1: Nosaltres separam, he sentit com d'anar, nosaltres separam sí. I després tant mateix ho junten tot.
0: Exacte, idò no... Ho he vist en els meus ulls, molta gent com jo, perquè fan visites escolars i fan moltes coses, i va moltíssima gent. Però bueno, intentarem a lo millor si de Pollença també hi pot haver qualque sortida i de qualque manera aquestes persones que ho hagin vist també puguin dir no, val la pena fer-ho.
1: Aprofitant per dir a uns oients, que ja ho vàrem dir, que bé, unes 50 persones han assistit a les xerrades informatives i a més amb molt de feedback perquè demanaven coses, tots els dubtes que tenien, però aprofitant a uns oients que si teniu dubtes, mos els feis arribar a la ràdio i nosaltres, entre tu, Junaina, i en Sebastià, el gerent d'Enser, vos els farem arribar.
0: Sí, bé, les preguntes sobretot han estat d'incidències en un porta a porta, perquè també és vera que de qualque manera tenien dubtes, però jo crec que també agrair a la ràdio que a la darrera
1: sessió informativa
0: se va donar en directe, per tant jo crec que això va ser molt positiu.
1: Va arribar més gent.
0: Gràcies per la col·laboració, va arribar, però crec que és una bona manera de fer-ho, que vos facin arribar a vosaltres les preguntes i així, de qualque manera, jo, en Sebastià, qual de l'Ajuntament, contestarà.
1: Beníssim. I de fins dijous que hi veig una eina que ja haurem de parlar de les festes de Sant Pere.
0: Sí, ja arriba, és que això ja estem enmig, ja quan comences, quan dona un sus i després ja fins a acabar l'agost no aturam. Bé, fins a passar les festes de Sant Vicent estarem en marxa en aquest municipi. Per tant, gràcies i bona setmana.
1: Bona setmana.
0: I bon cap de setmana.
1: Adéu.
2: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

Són les 12 i 12 minuts, és el moment de fer una ullada, un repàs a les notícies més destacades de l'actualitat municipal. Anem, idò, amb aquest informatiu, migdia de Ràdio Pollença. En primer, informacions que arriben de l'Ajuntament acaben de publicar quines seran les dates claus de les festes d'aquesta patrona 2026. Ho han publicat a través de xarxes socials perquè ho pugueu tenir en compte i recorden que el dia 17 de juliol són les eleccions del càrrec de simulacre. 17 de juliol. El festival Dragut Fest serà el dia 24 i el 100 de mà, el dia 25, hi haurà revetlla amb el grup Avalanche. Dia 26 de juliol es fan les canonades i es diu el pregó de l'acte del pregó de les festes de la patrona. El dia 29 hi ha la festa jove neó, la Glow Party, i el dia 31 serà en marxa fresca i la fresqueta, 31 de juliol. I clar, dia 1 d'agost, la revetlla de la nit de l'Alborada. Totes aquestes revetlles que comentam són gratuïtes. Això és el que ha publicat idò l'Ajuntament per a tenir en compte. També hem de recordar que ja ha publicat el programa de festes de Sant Pere, que són la darrera setmana d'aquest mes de juny, i podeu consultar-ho ja amb tot detall, idò també a través de les xarxes socials de l'Ajuntament. Els primers actes comencen dia 25 d'aquest mes i el darrer és dia 29. Avui es fa una reunió informativa sobre el programa Lloguer Segur del Govern de les Illes Balears. Això és a les 6 del capvespre a l'Ajuntament. Està especialment adreçat a aquelles persones propietaris d'un habitatge que vulguin posar-lo en lloguer amb seguretat jurídica, amb un cobrament garantit i cobertura davant possibles incidències. Això sí, els propietaris han de complir una sèrie de requisits per poder adherir-se al Lloguer Segur, com, per exemple, entre d'altres, que l'habitatge dugui 6 mesos sense haver estat llogat, tot i que hi ha algunes excepcions. El contracte es fa amb l'IBAVI, és qui s'encarrega de la gestió d'aquest lloguer amb el llogueter i té una durada de 7 anys. A través d'aquesta entitat, el propietari s'assegura cobrar puntualment i que en acabar la casa es torni amb les mateixes condicions en què s'ha donat. Aquelles persones propietaris que en puguin estar interessades podeu conèixer tots els detalls en aquesta reunió informativa d'avui i allà es podran resoldre també els possibles dubtes. Recordem que el nou servei de recollida selectiva es posa en marxa dilluns que ve, dia 15 de juny, a Pollença. Ja s'han repartit més de 1.800 kits. Segons les dades municipals, la matèria orgànica representa aproximadament un 40% del pes total de la bossa de fens. Per això és especialment important separar-lo en origen. S'han estat donant aquests kits, que inclouen un cubell de 10 litres per la fracció orgànica, un de 20 i un de blanc per la resta de residus. Els veïnats que no han pogut recollir el seu kit ara poden fer-ho aquestes setmanes a les oficines d'EMSA de l'Ajuntament de Pollença. Això serà idò a Condeim, a Pollença, a les cases que ja reben el porta a porta, però també hi ha novetats a la recollida selectiva de residus a Sant Vicenç, que es farà ara amb contenidors de càrrega lateral amb un sistema també que té com a objectiu millorar aquesta separació de residus en origen. Els veïnats de Sant Vicenç podeu recollir el vostre kit d'orgànica demà divendres i aquest dissabte de 10 del matí a 8 de l'hora baixa a l'oficina de turisme de Sant Vicenç. Serà necessari que mostreu el vostre DNI si sou el titular de l'immoble o el rebut de la taxa de fens d'aquest mateix. En aquest cas, el kit inclou un cubell de 10 litres per l'orgànica de cuina, dos rotlles de bosses compostables i dos clauers electrònics que serveixen per obrir el contenidor d'aquesta fracció. Això és el que haureu de fer, apropar aquest clauer en un lector del contenidor per poder obrir la tapa i dipositar la vostra bossa. Són els canvis que hi haurà idò a Sant Vicenç amb aquesta matèria. La resta de contenidors, d'envasos, cartó, vidre i rebuig, continuaran de moment sense sistema d'identificació. Mian de tema alternativa per Pollença exigeix a l'equip de govern municipal el compliment immediat
de la Llei de Memòria Democràtica i la retirada definitiva del nom de Julio Ruiz de Alda del carrer situat aquí a la Sant Vicenç a l'inici del camí de Coves Blanques. Així ho exigeixen idò el govern municipal, demanen la retirada d'aquest nom de Julio Ruiz de Alda en aquest carrer situat a l'inici del camí de Coves Blanques, i és que la formació recorda que el Ruiz de Alda va ser un dels fundadors de Falange Espanyola. Senyala que la seva vinculació amb el franquisme fa que la seva presència en un espai públic sigui contradictòria en la normativa vigent en matèria de memòria democràtica. Una normativa que obliga les administracions a eliminar denominacions, símbols o referències que suposin exaltació del règim franquista o dels seus dirigents. L'Alternativa considera especialment significatiu que aquest nom se mantengui a l'entorn del camí de Coves Blanques, un espai relacionat amb un treball forçat de presos republicans. Per això la formació qualifica d'incoherent amb els principis de dignitat i reparació de les víctimes. El Museu de Pollença posarà punt i final aquesta setmana a l'exposició de primavera del cavall Bernat, la muntanya màgica, una mostra que se va inaugurar el passat 12 d'abril a l'església del convent de Sant Domingo. I aquest divendres, demà, a les 6:30, a l'iglesi mateix, es presentarà el catàleg de l'exposició a un acte que inclourà una petita visita guiada i després el lliurament gratuït del catàleg als assistents. Avui es presenten les 11 jornades socials de Pollença, unes jornades que inclouen activitats de prevenció, sensibilització i participació ciutadana, i amb un ampli programa d'activitats que ha organitzat l'Ajuntament amb entitats socials del municipi i també de convidades. Avui, a les 7 de l'hora baixa, en un saló d'actes d'un moll, se fa aquesta inauguració, on al que hi participa també Projecte Home. Dissabte serà el pla fort, la gran diada, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia, en un port de Pollença, diferents indrets. Hi trobareu taules informatives d'entitats participants, tallers i activitats. Hi haurà també activitats infantils, servei de menjar i begudes i diferents propostes de sensibilització. Això serà en general Passeig Saralegui, plaça Enginyer Roca i davant de l'oficina de turisme. Enguany hi participen Avaimar, ADA, AFAMA, Càritas, l'Associació de Persones Majors de Pollença, l'Esplai Vorm, els Xeremies Orats, Prodis i el Club Rotari. I com a entitat convidades, ELA Balears, Educa Clown i Projecte Home. I l'Ajuntament també ha convocat a la ciutadania a una trobada demà per avaluar el seguiment del procés participatiu quines festes volem a Pollença. Un procés participatiu i que es va posar en marxa aquests darrers mesos. L'objectiu és compartir els resultats i fer balanç de les aportacions que s'han fet fins ara. I està tothom convidat demà divendres a partir de les 7:30 al pati de l'Ajuntament. I demà també hi ha campanya de donació de sang a Pollença en un centre de salut. O cap vespre podeu anar a donar sang. També n'hi haurà en un port de Pollença, a l'Associació de Veïns d'un Moll, el dilluns, dia 22, dilluns de la setmana que ve, no l'altre. Recordant que és important reservar cita a donasang.org. I la música al carrer continua també aquesta setmana. Demà hi ha concert davant l'Ajuntament de Pollença. A partir de les 8:30 actuen Cerdà, Herrada i Garcias. En plan esportiva també n'hi ha d'esdeveniments destacats per aquest de setmana. Aquest dissabte el Pollença i Port Futbol Club es juguen a casa l'ascens a divisió d'honor i van amb un avantatge del partit d'anada que ja varen guanyar. Bé, aquest dissabte esperen a tothom a animar-los a les 6 del capvespre al camp de futbol del Barcuix, en un moll. Que aquest de setmana també hi ha Lliga de Mallorca de Càrates, la quarta ronda, i es celebra aquest diumenge en el pavelló de Pollença a partir de les 9 del dematí. La final ja serà el mes de setembre. I també aquest cap de setmana tenim una prova, una cursa esportiva que surt de Pollença, és la GR221-222. Aquest dissabte sortirà de Pollença a les 6 del capvespre de la plaça de Cales Montnares, passarà per Lluc i acabarà a Caimari. Això és la prova més llarga, la de 27 quilòmetres, ara que encara queden places per apuntar-s'hi a elitechip.net.
aprofitant també per donar-vos una informació de la funerària, una esquela que ens ha arribat a mort Maria Sardamarc. Maria Sardamarc, vídua de Josep Moleto, als 92 anys, i la vetlla és avui dijous de les 5 a les 7 del capvespre al cementiri de Pollença. Així hem arribat a les 12:22. Fins aquí aquest repàs informatiu. Fem una pausa breu i després tornarem a connectar amb els estudis del Port de Pollença.

0: I d'ara mateix ja són les 12:33, arribem a la recta final d'aquest fil per randa, és dijous i encara som en un moll. I ara vos parlarem d'una activitat que mos arriba demà, divendres, en el pati de l'Ajuntament de Pollença. S'acollirà la trobada ciutadana d'avaluació i seguiment del procés participatiu. Quines festes volem a Pollença? La sessió servirà per presentar uns resultats de les aportacions recollides durant els darrers mesos, compartir les actuacions que el consistori ha impulsat o preveu impulsar i també obrir un nou espai de diàleg amb la ciutadania. I de motiu d'aquesta convocatòria que vam al programa d'avui conversant amb la regidora de Participació Ciutadana, Joana Chamena. Bon dia.
1: Molt bon dia, estimats oients.
0: I també el tècnic de l'àrea, Baltasar Ramis. Bon dia.
2: Bon dia a totes i tots.
0: Molt bé. I de, a lo millor, Joana, per situar-nos, després en Baltasar mos explicarà un poc tota la metodologia i tot, però mos podries comentar un poc els objectius amb els quals ha arribat a l'Ajuntament tot aquest procés participatiu i demà se farà la trobada ciutadana, però un poc la idea d'aquest procés participatiu, més concretament dedicat a les festes. Quines festes volem a Pollença?
1: Quines festes volem? Ha estat un procés llarg perquè quan obris a la ciutadania, obris veu a la ciutadania, no pot ser mai un procés curt, perquè s'ha d'escoltar i s'ha d'escoltar tothom. I així ho han fet. I ho han fet un procés que va començar ja fa molt de temps. Si me permet la ciutadania dir que a Mateu Tugores, que és el regidor de festes, un dia mos va convocar, no tant ni que aquí presenten, en Baltasar, i a mi diguem-nos que tenia intenció, que tenia ganes de demanar a la ciutadania quines festes volen. A partir d'aquí mos van posar fil a l'agulla i va ser un procés que ha estat un procés llarg. Jo penso que tothom ha participat amb molta il·lusió i moltes ganes, per tant ara és un moment demà de posar ja totes aquestes respostes de la ciutadania en mà de tothom. Volia explicar abans, i no sé, no m'ho he fet llarg, però perquè la ciutadania, les persones entenguin, que aquest procés se va iniciar fent una crida àrea a àrea per consell d'àrees, i d'aquesta manera pues, mos vàrem trobar allà diferents consells, el consell d'infància o d'associacions i clubs esportius o de cultura, entitats socials, joves, perquè se va fer unes entrevistes a tots els instituts, un teixit empresarial i en diferents mecanismes. Vull dir diferents mecanismes, diferents maneres, que eren qüestionaris, reportatges, audiovisuals i entrevistes. Quin era l'objectiu? L'objectiu aquí era d'un recull, d'escoltar la ciutadania i fer un recull de quines festes volien, que realment desitjaven i que realment volien. I a partir d'aquí varen començar a aixecar actes de cada consell, uns consells nombrosos, en gent. Vull agrair de cor a la ciutadania tota aquesta col·laboració. Avui és difícil que les associacions s'ajuntin, que les associacions costa que les persones s'ajuntin amb un objectiu. Per tant, l'objectiu era quines festes volen. Vull dir, el primer objectiu que va marcar en aquell moment que va demanar un regidor, doncs nosaltres el vàrem exposar a la ciutadania i els varen fer unes propostes. Propostes que se varen recollir unes actes. Actes que s'han llegit, s'han reestudiat i aquí s'han recollit un munt de propostes. Unes propostes que se varen aglutinar, se varen recollir i aquestes propostes se varen dur la part tècnica i política. Se va fer una reunió tècnica i política i se va fer amb un objectiu que era pues, consensuar i valorar quines coses s'havien ja duit a terme, perquè s'han anat duent a terme accions i fets, quines s'havien fet a terme, quina intenció hi havia des de cada regidoria a l'hora de treballar-les i com treballar-les. I ara l'objectiu és que tota la ciutadania conegui les respostes que s'han donat des de les diferents àrees a cada una de les seves propostes i poder-les compartir demà de cap vespre a l'Ajuntament, en el pati de l'Ajuntament.
0: Molt bé, jo ara volia demanar, però crec que ho ha avançat bastant ja na Joana Baltasar, el tema metodològic, no, d'aquest procés de com s'ha desenvolupat un poc les eines que s'han utilitzat per recollir les opinions i les propostes de la ciutadania. Depenent un sector, ha utilitzat unes eines o unes altres, no?
2: Sí, primer de tot jo crec que l'Ajuntament de Pollença han d'estar contents per aplicar un reglament de participació ciutadana que existeix, que això és important, que mor Déu, pues, quines són les diferents formes en què se pot fer participació ciutadana pollença. Això ens ajuda a la feina. I, clar, d'aquesta manera nosaltres diríem que hem convocat a la gent, pues, a través dels diferents consells d'àrees que van per sectors, que estan formats, com ben comentat, pues, per associacions, entitats, però de diferents sectors. De caire social, de caire cultural, també els clubs esportius, hi han participat el que puguin ser associacions de veïns, associacions de tercera edat, col·lectius que puguin estar formats per joves, també de l'àmbit del teixit empresarial i local, i diríem que aquests consells ens permeten, a través de diferents àrees, poder convocar a grups de gent. Això és una fórmula. També tenim el registre d'atenció a la ciutadania, que són un conjunt de ciutadans i ciutadanes, pues, que se troben, pues, que de manera voluntària volen participar a les decisions del poble. I d'aquesta manera, pues, també se convoca, que també hi ha una comissió permanent, que són els líders també, diríem, de també dintre d'aquest registre, que també s'encarreguen de que aquestes propostes que se plantegen siguin escoltades, ajuden a la ciutadania a fer-hi feina i també hi han participat activament. Però també hem vist que necessitàvem altres canals que no fossin tan formals i per això també ens hem acostat a través de formats audiovisuals, a través d'un reportatge, per exemple, anant als instituts de secundària.
0: Els joves, per exemple, és més difícil arribar, no?
2: Exacte,
0: joves, eh? Els adolescents.
2: És així, diríem que el millor dels col·lectius que a vegades costa més participació, per tant, nosaltres també hem de tenir altres estratègies. Entre aquestes, pues, acostar-nos i fer un reportatge, pues, que sigui més format entrevista, més format TikTok, i en el final vam tenir una gran participació del sector juvenil que ens va poder fer les propostes trobant aquesta alternativa. També hem de dir que Pollença té el luxe de comptar en consells o òrgans de participació ja existents. Això ens va facilitar la feina pels més petits, pel Consell de la Infància, que van poder fer aquesta convocatòria, que són infants, pues, que ja han estat seleccionats i que ja representen Pollença, per tant ja saben com participar i quin paper fer. Pues, també els vàrem aglutinar en aquest procés. Què passa? Que, evidentment, clar, una de les preguntes que a vegades ens formulaven és: ostres, per què ha passat un any i encara esteu fent aquesta part del procés? Perquè d'una feinada, penso que al final quedem amb tots els col·lectius que han d'estar convocats. El que dèiem, vivim una societat cada vegada ja on utilitzant més els telèfons mòbils, ens veiem menys cara a cara, i al final és un aprenentatge per tothom. Per tant, durant tot aquest procés, es telefonar, es vincular amb mos, a generar una relació, que això és molt important en el que són tots els col·lectius, i poder fer, pues, que sentin aquest sentiment de poble, que això Pollença, per sort, també hi ha una part que existeix i que hi és present.
0: Sobretot
2: i que això
0: ajuda. Sobretot en festes, eh?
2: I sobretot en festes, que és una cosa que també són exigents. La població pollencina, jo fent feina aquí veig que també les festes, pues, hi ha una exigència molt gran, però el fet de poder, pues, apropar-nos a tots aquests col·lectius, per fer feina amb ells, clar, això dura temps i temps, que hi ha gent que de ai, perquè això no ho feis després de la festa de la patrona. És que hem de parlar que aquest procés participatiu no va relacionat només amb un tipus de festa, que la patrona és importantíssima a Pollença, però al final aquest procés participatiu aglutinava qualsevol tipus de festa que se fa en el municipi i que, pues, cada col·lectiu o cada persona pot participar.
0: Has comentat que, bé, qui han estat participants poden dir que representen una mostra diversa de la societat pollencina. Hi ha hagut diferències significatives entre les opinions de diferents grups d'edat o sectors socials, diríem?
2: Bueno, hi ha algunes diferències i algunes semblances, eh? Però hi ha coses que coincideixen. A vegades els més petits també pensam que potser faran un tipus de propostes que a vegades ens sorprenen perquè també veiem que tenen consciència sobre pues, la possibilitat pues, d'estalviar pues, energia a les festes. En el final pues, també arribar que des del sector més petit i juvenil pues, reclamaven pues, aquesta part d'activitats pues, més dirigides, per exemple el Sant Fom és que hi ha pues, aquestes gincanes, aquestes activitats més lúdiques. Després hi ha un sector de l'adolescència que ha un petit buit en aquest primer d'ESO.
0: Ni són grans ni són petits.
1: Que
2: costa més perquè en el final també, clar, l'adolescència a vegades vols rompre un poquet el que és quotidià i el que... I clar, i les preguntes és, clar, m'ordenen, pues, feis una festa però separeu molts dels altres grups d'edat. Clar, per com qui dic que sí siguin només nostres per aquest sentiment identificatiu. Però després jo crec que moltes coincideixen amb el fet de unir-se, és a dir, moltes associacions de poder fer coses conjuntes, de fer tipus jornades, per exemple, els clubs esportius, les entitats culturals i socials han coincidit amb tenim un teixit associatiu brutal a Pollença, perquè no poden fer coses juntes a nivell artístic i cultural, i de fet per això ja algunes propostes s'han unificat, com fou per exemple Sant Jordi mateix, que unificava diverses d'aquestes propostes, com era pues, potenciar folclore cultural, poden ser que s'haguessin actes, jornades que unissin diferents associacions o entitats culturals, que potenciessin festes autòctones com Sant Jordi, i clar, d'alguna manera aquesta vola recuperar aquest punt d'unió, que això a vegades la societat així com ha anat evolucionant, i sobretot una cosa, sentiment de pertenença.
1: Aquí, és a dir, això, que hi ha això s'ha mostrat
2: relleu generacional a tots aquests col·lectius. Una de les preocupacions més grans a tots els grups de les festes és que els sectors més joves i que venen no se deslliguin de lo que és la cultura, que hi ha gent dels dimonis, agrupacions de dimoniets, que hi ha agrupacions de bandetes a la banda de música, que la gent vulgui tocar un instrument, que vulgui participar en els dimonis, que vulgui fer una pràctica esportiva. Tot això ha estat una de les propostes que realment pràcticament a tots els grups d'edat i organismes de participació han coincidit.
0: I parlam de 177 propostes, no? Que potser algunes les agudes de fusionar per semblança i n'han quedat 177. Com s'ha ara tot el que presentareu demà i el que ja vareu fer amb botènics i regidors la setmana passada o fa dues, ja no me'n record quant era, com ho heu estructurat?
1: Bueno, és diferent la reunió tècnica política que vàrem fer, veure que vàrem anar proposta a proposta, cada proposta que s'ha fet pues, s'ha atribuït a unes àrees que són el que realment poden treballar aquella proposta o que s'han posat en el capdavall de treball d'aquelles propostes. Dic que un gran nombre s'estan duent a terme, moltes s'han duites a terme i algunes estan programades perquè s'aduguin més cap a un futur, s'aduguin a terme també, però demà no es farà proposta a proposta perquè no seria
0: àgil.
1: No seria ni àgil ni seria productiu, però sí que cada regidor explicarà una mica de les propostes que anaven dirigides, perquè com bé ha dit en Baltasar, hi ha propostes que venen de diferents associacions, unes poden ser de la part esportiva o del sector econòmic o cultural, pues, clar, cada regidor l'ha treballada o té aquella intenció de treballar-la o també donarà una resposta d'una no possibilitat de poder-se dur a terme per un motius que explicarà. Per tant, cada regidor disposarà d'un temps per poder explicar què ha fet dins les seves àrees, vull dir, quines propostes s'han duites, com s'han duites a terme i per què s'han duites a terme d'una manera i no d'unes altres.
2: És una feina de totes i tots. En el final, la gent també mos demana, clar, en el final, per això no és de l'àrea també, és a dir, me refereix, no és un tema de festes. I clar, la resposta que s'ha de donar a la ciutadania és que les festes és algo molt transversal. Això significa que, clar, diferents propostes que poden fer pues, poden afectar a diferents àrees municipals. municipals. És per això que la responsabilitat política és que totes regidors i regidores de les diferents àrees pues, que aquella proposta els afecta, demà pues, donin una resposta pues, de si s'ha aplicat, si se pot fer o no, els motius i tot, i pues, que la gent també ho pugui entendre.
0: Clar, no les puc demanar totes perquè la gent ha de venir també

0: Aquesta s'ha fet, crec que està molt bé, perquè passa uns estan encantats. Segurament sempre hi ha plans de millora, coses a canviar, però aquesta és una de les que s'ha dut a terme. Jo crec que Sant Jordi també és un exemple de totes les associacions culturals varen dir de poder-se ajuntar per poder fer un Sant Jordi. No m'ho vull repetir perquè Baltasar ja ho ha explicat i tal, també aquesta s'ha dut a terme. Jo crec que he vist en tot el Consell d'Àrea que hi ha aquest sentiment de poble, aquesta unió per poder fer unes festes més per a totes i per a tots, unes festes allà on hi puguem participar tots. I jo crec que hem de posar molt la mirada també en les persones majors, que també hi varen col·laborar i també varen aportar noves propostes, que també se'ls donaran aquesta resposta. Jo crec que hem de també tenir en compte, i ara aquí ja vaig com a regidora també d'Igualtat, a fer unes accions que se van tenir molt en compte les persones nouvingudes, per poder-les incloure en dins el que és aquest sentiment de poble i de pertinença. I des d'aquí, doncs, per exemple, la Festa de la Diversitat podria ser un exemple, vull dir, un exemple d'unió en les diferents comunitats que convivim en aquest poble que tots estimen tant. I n'hi ha moltes que ja s'han duit a terme. Perquè...
1: És que hi ha propostes que se plantejaven que realment d'alguna manera l'Ajuntament ja els havia implementat. El que passa és que tal volta el que ens adonam, que se poden millorar els sistemes de d'informació i de comunicació, saps? Perquè per exemple s'ha de no que se faci una festa més intercultural, la Festa de la Diversitat ja té pues, aquests drets, l'Òmnium Mor falta també encara cada vegada més pues, arribar a més població. Hi ha moltes propostes pues, que també s'unifiquen a través d'un projecte, és que estàvem parlant el que dèiem de Sant Jordi, però és que Sant Jordi no es dona resposta a només una de les propostes que se plantegen, és que en el final són 6 o 7 que a través d'un projecte pues, ja se donen cobertura. Exacte, també pues, desconsiderar d'infants també han treballat molt, varen fer pues, també tot aquell com a simulacre de vídeo que varen fer un club per també per demostrar diferents projectes. En els clubs esportius pues, també s'han plantejat propostes com fer pues, que siguin esports més inclusius i també se vol donar cobertura en aquest sentit, juntament amb l'àrea també pues, de benestar social o que també vosaltres de l'àrea d'igualtat pues, que també pues, se pugui plantejar. I bé, hi ha pues, moltes qüestions vàries que quedem demà pues, serà un acte entretengut.
2: Clar, jo ara vos faig una pregunta que potser no me la podeu contestar encara, si hi ha propostes que l'Ajuntament ja ha dit que serien inviables o molt difícil d'executar, Joana.
0: Home, n'hi ha algunes que potser per un motiu o per l'altre seran complicades d'executar. Jo no dic inviables, però complicades i potser que s'hauran de dur a terme més a llarg plaç. Vull dir, que no se podran dur dins aquest 2026, però potser que hi ha una proposta dur-se una mica més endavant. O fer alguna modificació en aquesta proposta perquè d'aquesta manera no és possible per a trobar una alternativa.
2: La participació, ara que ja estem a la fase de demà presentar, la participació en aquest procés participatiu ha estat la que pensàveu abans?
0: Jo vull ser sincera, jo estic molt, molt agraïda perquè no pensava mai que tinguéssim aquesta acollida i aquesta participació per part de totes les associacions, en tots els caires, en tots els consells d'àrea. Dir també, tot i que estigui aquí davant, donar l'enhorabona no tècnic i en Baltasar te l'he donada personalment i també la vull donar a la ciutadania perquè la feina que ha fet ha estat immensa. Ha contactat, s'ha comunicat amb tots els agents i això ho ha fet també molt possible. Ha estat molt bona la participació, molt propera, i també dir una cosa, que és vera que m'has demanat si n'hi havia que eren viables donar resposta, quins ja s'havien donat resposta. Dic que en el mateix Consell d'Àrea se va donar, potser, alguna resposta, perquè en el moment hi havia un moment de poder que el regidor o que el tècnic dir això no és viable i ja fer aquella petita modificació. Ara bé, demà no tothom era un consell determinat, demà hi seran tots. Hi seran
2: demà
0: tots els consells.
2: Tota la ciutadania pot assistir.
0: Tota la ciutadania que vulgui venir. És vera que han convidat a totes les associacions de diferents caires, però també hem fet un vídeo per convidar a tota la ciutadania. Per tant, tothom està convidat. i mos encantaria poder respondre

0: en aquesta primera pregunta que m'ha fet amb quina acollida ha tingut, que ha estat excel·lent, i gràcies, mil gràcies, perquè han posat de les seves molt bones intencions amb unes propostes molt sensates i moltes vegades pues, molt acompanyant després en el procés. Per tant, jo estic molt contenta de la ciutadania, però també els volen convidar perquè demà tothom de primera mà també pugui participar en els dubtes que pugui haver. Serem els regidors allà per poder donar les respostes que tinguem en aquell
1: Sí, la
0: moment.
1: veritat és que al final sempre és tot un repte, perquè has de mobilitzar molta gent, que és això, que jo també m'ha sorprès molt positivament. És a dir, aquest vincle que he tingut amb la diferent gent del poble, pues me sent molt agraït, perquè al final quan contat amb ells sent que tenc aquest vincle, que jo crec que també és important com a treballador en aquesta àrea, pues, ha de tenir també pues, una sèrie pues, de competències o habilitats, perquè si no t'agrada, per exemple, estar amb gent ni tenir aquest sentiment públic de compartir amb la gent, pues, al final és molt complicat. Dir que la gent que mos escolta, que demà es que vendran persones, que això també, diferent representant de la societat civil pollencina. Hi haurà membres de clubs esportius, membres que pertanyen a associacions i entitats culturals diverses, puguin ser de teatre, puguin ser de ball, puguin ser pues, de diferents característiques. Hi haurà gent representant de diferents sectors del teixit empresarial, com puguin ser pues, sectors hotelers, estan convocats també a la part pues, de pesca, bé, de diferents sectors de Sant pues, comercial local. També podrem comptar amb representants d'associacions de veïns, que també venen, associacions de la tercera edat, que també és important pues, que participi la gent gran, pues, que són col·lectius perquè no se poden oblidar a les festes, sobretot en tema d'accessibilitat, diferents col·lectius socials, també, pues això també molt bonic perquè vendran diferents entitats pues, de caire social i pues, que al final pues, tindran tant de representants de diferents sectors que és algo pues, de la ciutadania, polítics.
2: Joana, ho explica'm una passió, en Gaspar, en Gaspar. Sempre saps segon pim, Baltasar, perdona. I com serà la tarda, si qualcú diu, vinga, jo vaig allà, què durarà, jo, tothom que va sempre amb un rellotge, com estarà un poc planificat, mem?
0: Bueno, serà un acte que estarà, primer hi haurà aquesta anàlisi d'aquest procés participatiu que ara els oients que tinguin en la ràdio o poden sentir, se'ls explicarà. Primer entrarem un poc en context per explicar exactament pues, com hem arribat fins aquí. Llavors sí que amb Baltasar explicarà quina serà la dinàmica que se durà a terme durant tot aquest acte. El primer que faran serà intervenir els regidors explicant aquestes propostes, les que s'han duit a terme, les que no s'han duit a terme i quin objectiu de feina hi ha.
1: Però que també volem mem, que més o manco tinguin una duració de certs minuts perquè cada regidor o regidora pues, d'alguna manera pues, exacte, pues, tingui aquest punt de concreció el que dèiem, que un acte perquè no s'estengui, que més o menys cada regidor o regidora tingui un temps determinat més o manco, perquè és veritat que hi ha el millor
2: hi haurà un àrea
1: clar,
2: que tindrà més que un altre
1: que pot tenir més, però més o manco s'ha d'estipular per haver-hi pues, també pues, aquest punt clar. De diríem d'or i dinamisme. Per tant, sí, ho presentaran. Joan, jo crec que seguiràs protocol, no?
0: Sí.
1: Vull dir que cada regidor o regidora presenta segons protocol.
0: Sí, ho vam dir segon protocol. Sí que tenint en compte que és un procés participatiu que parlant de festes, sí que a l'hora de la intervenció pues, en Mateu Tugores intervendrà el primer, explicant amb un marge molt curt de temps, perquè tots farem el mateix marge de temps i llavors segons el protocol. Sí que és vera que l'acte el tancarà en Martí, com a batlle de Pollença, el serà el que tancarà aquest acte, però tots els altres regidors, per ordre protocolari, pues, anirem intervenint. I llavors vendrà una dinàmica perquè no poden xerrar de tancar un procés participatiu i que sigui unilateral, que només seguim uns regidors que donen resposta.
2: Si no doneu participació en un públic, no?
1: Per tant, ho farem a través d'una dinàmica.
0: Ho farem una dinàmica perquè ells també puguin participar. puguin de resoldre dubtes que hagin pogut quedar i també pues, puguin fer les preguntes que creguin convenient. Però perquè pensant que pot venir molta de gent, ho farem amb una dinàmica que Baltasar la podries explicar si trobes tu que la tens.
1: Sí, perquè demà ja se pugui preparar la ciutadania en aquesta dinàmica, doncs, com bé ha dit na Joana, primer els diferents representants de les diferents regidories municipals doncs, tindran aquests minuts doncs, per analitzar doncs, de cada consell, de cada mecanisme, de les propostes, veurem quines s'han duit a terme, quines serduran i per què no, val? I després en aquesta dinàmica el que farem és que ja el públic quan entri al pati de l'Ajuntament ja se trobarà diferents cadires que tindran com una espècie de, pues, com unes cartolinetes amb uns colors que cada color representarà un sector o una secció. Per tant, per totes les persones, per exemple, bé, jo què sé, l'associació de teatreros i pertany a una entitat cultural, tindrà un color verd i ja s'haurà de seure a la part de les cadires pues, verdes. Per què ho farem així?
2: I si qualcú que ve, un ciutadà, ciutadana, no pertany a cap associació,
1: exacte, bona quin color té? Mira, pues, tindrà la llibertat, no, tindrà la llibertat d'allà on se senti més representat, exacte, a un lloc o a un altre. Després, clar, això és per tenir un cert ordre, perquè imagina't que participen, jo què sé, 100 persones, per dir-te un exemple, i que resulta que s'han de moure cadires per anar-se d'un lloc a un altre. Si ja de primeres ja tenen aquesta col·locació, tu després te pots moure una altra banda de dir, però ja no se moven totes les persones, ja tens almenys una col·locació base, i si jo, per exemple, hi ha una, per exemple, fins i tot jo potser de la secció de cultura, però és que hi ha un punt de sa part comercial, uf, que no m'ha quedat clar. Sí que hi haurà la possibilitat que tu te'n vagis i treballis a l'altre grup, però com bé no es partiguem d'aquesta base, sobretot per no caure en aquest caos, si hi ha molta gent que mos hagin d'aixecar tots i tal. Per tant, ja tindríem aquesta agrupació per colors. Per exemple, els membres que venguin del Consell de la Infància i els més petits, a una banda, els membres que venguin de la cultura, a una altra, els clubs esportius, a una altra, del sector comercial, a una altra, i així doncs, tenim aquesta base per colors. Què hauran de fer? Hauran de fer que s'hauran d'agrupar en rotllos, haurà unes aproximades 6 seccions i en aquestes 6 seccions el que hauran de fer és formular preguntes, pues, dubtes que tinguin o suggeriments en base a la intervenció que hauran fet prèviament els polítics en relació a donar resposta pues, a les propostes plantejades. I ho faran per grups. Tindran una carpeta i en aquesta carpeta hi haurà un representant o portaveu que pues, de totes les dubtes que se plantegin allà en el grup ho anotarà perquè li donarà una carpeta amb un bolígraf, amb un document ja perquè així sigui i així serà pues, més senzill perquè què farem? Tindrem si hi ha 6 seccions, 6 portaveus i serà molt més senzill que imagina't que hi ha cents de persones i cadascun en un micro d'anar una banda a una altra perquè cadascú te faci. Així és una manera de agrupam, fent que el temps no sigui tan llarg i que volem també, és un acte de participació i que no només a nivell individual fos on se pregunta, que mos relacionem, és a dir, també serà una oportunitat pues, de tornar-nos a trobar, que això no se fa tan sovint, pues, amb persones pues, que estan pues, dintre dels mateixos sectors, que tenen coses en comú, que compartim coses i que potser surten projectes en comú per millorar una proposta o per fer un projecte en comú. I això serà l'objectiu de la dinàmica.
0: I donant la veu a tothom, perquè si només passam un micro a una persona,
1: no tindrien temps.
0: No tots podríem posar la nostra veu. I d'aquesta manera, ja que som molts, pues, tots podem posar la nostra veu.
2: I pot sorgir que arribin propostes noves demà, més enllà que qualcú digui ma mare d'això i a qualcú se li ocorre alguna cosa, ja hauríeu de tenir per un següent procés.
0: Mos ho hem plantejat, que pot passar que surtin altres, crec que les propostes, jo penso que varen donar veu a tota la ciutadania per unes primeres propostes, però també crec que com a regidors i regidores de l'Ajuntament sempre estan les portes obertes per donar respostes en aquestes propostes. I si sorgís qualque coseta, vull dir, qualque aclariment, qualque suggeriment, òbviament que el se tindria tot en compte, per això mos quedaran aquestes carpetes a lo suggeriment, perquè
2: clar,
0: per no oblidar-nos, per no deixar ningú, per poder donar resposta a tothom, ens quedaran aquestes carpetes. Aquesta carpeta té un objectiu.
1: Que això ens ajuden a nosaltres, clar.
2: Perquè jo volia demanar, quins són les pròximes passes després de la trobada de demà?
1: Exacte, les pròximes passes és, doncs, una vegada s'han presentat quins projectes, activitats estan relacionats, doncs, amb les propostes que se varen plantejar en relació a les festes, doncs, clar, sabre, doncs, el feedback o el retorn de la gent, veurem què pensa, quins suggeriments o aspectes té dubtes respecte a la qüestió, i serà després, doncs, d'alguna manera, doncs, estudiar també el retorn, doncs, que mos fa la gent, i com que ja estem informant de quins projectes o activitats se faran, també les pròximes passes són també, doncs, com ja hem anat fent. Per exemple, per fer Sant Jordi, ja, per donar resposta, ja vàrem haver de fer grups de feina, depenent de l'àrea que és competent en aquella proposta, per dur determinats projectes. Pues clar, serà, pues, d'alguna manera, fer diferents grups relacionats amb les propostes perquè se puguin implementar des de les diferents àrees aquestes propostes. Per tant, que hi hagi un seguiment del que se fa.
2: I la ciutadania, tot l'estat d'execució de les propostes o el llistat d'aquestes 177 propostes, això se pot consultar a qualque banda?
1: Sí, demà ho faran, perquè la dinàmica, que no ho han dit, molt bona pregunta, Joana, és que també, evidentment, ja no només quan els polítics estan fent una resposta, no te pot quedar tot. Clar. Per tant, el que farem és que durem imprès les propostes per seccions. Això vol dir que si som la part d'entitats culturals, pues, haurà totes les propostes relacionades amb entitats culturals en fulls impresos amb aquelles propostes, per tal que la gent, la dinàmica, si jo t'he de fer un suggeriment, jo pugui consultar aquesta, la proposta número 7, que es feia una jornada. Això s'ha fet, però ho podríem fer tal, podríem participar d'una altra manera.
2: Clar, ho tindran imprès. I després, sí, per que no puguin assistir o qualcú diu, ara jo me fa ganes, mira, això se penjarà a la pàgina web, qualque banda que se pugui consultar, ho heu pensat?
0: És un tema que no havíem pensat, però com a per transparència no hi ha cap problema en fer-ho. Lo millor podríem totes aquestes propostes, totes aquestes respostes, també els podríem.
1: Sí, perquè tenim una secció en el final també de participació ciutadana a través de la qual estem penjant diferents continguts. Tant a les xarxes, que les tenim molt actives de participació ciutadana, com a la pàgina web, que el que trobam és que a vegades no se consulta tant, saps? Mos agradaria que tingués un punt més utilitat. Però bé, que és una opció que se pot fer i que evidentment tenim un avantatge, i és que tenim els correus i contactes dels canals de tots els sectors representant d'agents. És a dir, probablement a lo millor jo comptava quantes persones diferents puc haver contactat que pertanyen a diferents sectors i en comptava 564.
2: Una base de dades.
1: És a dir, en el final, si en aquestes persones ponem en aquest document que haurem de trobar la manera també de que sigui no tan tècnic, perquè al final ha de ser també, pues, comprensible, però cercar una manera, pues, que també ja ho anem fent, de compartir-ho a tots aquests grups, ja sigui de manera més formal a través de correu electrònic o, per exemple, que mos autoritzen a través de fins i tot contactes de WhatsApp i grups de WhatsApp, pues, que tenen, pues, tots els clubs esportius i que contactam amb ells. És a dir, aquesta base de dades també la tenim de caire informal. Avui en dia, pues, es poden també, pues, tenir aquests mitjans que mos són més accessibles. Crec que és un avantatge la participació. I això també ho he de dir, que a vegades diuen, no, és que tot a través de... Bueno, han d'arribar a la gent, també d'una manera més propera.
2: Joana, d'aquí un any ja tindrem una nova legislatura, però jo no sé si teniu previst o consistir a impulsar nous processos participatius.
0: Òbviament, òbviament. Però com bé per veure, un procés participatiu no és una cosa de dos dies. Impulsarem algunes activitats, però més a curt plaç, o perquè no seria elegant deixar una feina a mitges. Sí que farem petits processos i tenim moltes feines perquè va, també, perquè participació abarca moltes de coses. Vull recordar a la ciutadania que treballem molt també coït de la mà d'igualtat, tenim un pla estratègic participatiu. Una altra manera de participar tota la ciutadania són el Consell d'Igualtat, allà on també hi ha tots els agents i totes les associacions i molta de persones també. També és una de les feines que tenim per tornar a reunir aquest Consell. Algunes de les propostes se poden respondre en aquest Consell. I tenim algunes feinetes a que va i tal, i no... De vegades, els processos participatius venen de demanda de la ciutadania o demanda d'una altra regidoria o demanda, per tant, nosaltres no tancant les portes per a res a la feina. Sí que ens agradaria, i això va ser una de les coses que vàrem, des del primer dia, Bertidat amb Baltasar, ens vàrem dir sempre que fèiem un procés, sempre que treballem a la ciutadania n'ha de tenir una resposta. Per què fet demà ens reunim per donar-los una resposta a un procés. I jo crec que el procés de treball, els processos participatius a un poble com Pollença, que sentim la nostra identitat i que molt sentim pollencines i pollencins, no acaba mai. Per això les portes de les regidories estan obertes, també.
2: Sí, la majoria d'aquestes 177 propostes s'arriben a dur a terme. Com imagineu les festes de Pollença d'aquí 5 anys?
0: Home, jo penso que totes les coses, quan hi ha propostes de la ciutadania, hi ha tots aquests esforços que s'han fet des de les diferents regidories, jo vull pensar que tot serà a l'abast i a la mida i a la mirada de les pollencines i pollencines.
2: Les festes que volem.
0: Les festes que volem.
1: Que hi ha una millora, que hi hagi més sentiment de pertenença, que són propostes pues, que haurà plantejat la pròpia ciutadania. Moltes vegades, moltes les accions se fan fora de demanar a la gent, que ella mateixa pues, pertany a el que dèiem, diferents sectors i això. Però jo crec que pues, crear un precedent de participació que està molt elevat, en el final jo crec que si repassam els darrers anys de Pollença, jo penso que pues, a nivell de participació ciutadana jo crec que ha hagut un rècord de participació i això fa pues, que com que hi ha tanta gent implicada pues, inevitablement una millora en què les festes siguin més inclusives serà així.
2: I a més amb aquesta gran base de dades que explicaves, Baltasar, ara és més fàcil arribar a nous sectors també, no?
1: A veure, perquè és una feina que ara ho pensàvem, és una feina que com que ja du tant de temps feta i hem aglutinat, hem hagut de recollir tots els contactes, fer cada consell, i pues, en el final, quan tu mires, jo me'n dono compte que ja això hi ha una feina feta que ja la tenim. És a dir, que ja tenim aquest vincle. Jo, les persones, quan me contesten o quan fan la convocatòria, és el que parlàvem d'aquesta paraula, ja hi ha un vincle. Ja hi ha pues, aquesta relació amb la ciutadania. Per tant, pues, això, tenir tots els contactes, també, jo sempre li dic a Joana, pues, això te dona pues, un poder a l'hora de fer feina, perquè tu ja tens tots els sectors de població que tens un contacte directe per poder-hi arribar.
2: Clar. Aprofitau micròfons per fer la convidada demà a les 7:30 en el pati de l'Ajuntament, Joana.
0: Bueno, pollencines i pollencins, si voleu saber quines festes volem, si voleu contribuir a portar la vostra opinió, a fer totes les preguntes que cregueu per saber cap allà on caminam, seguim caminant com a poble en festes, estau tots més que convidats a venir en el pati de l'Ajuntament demà a les 7:30. I dic que després tancarem. Perquè així ho som, perquè així ho treballem, ho pollencins. Amb acabat tot, quan haguem acabat, seguirem amb una conversa amb un refrigeri, amb un petit refrigeri, perquè sempre amb una copeta de vi, amb un petit tast,
1: amb una panedeta,
0: poden seguir continuant. Però també, pollencines, molt benvingudes totes i pollencins demà que vingueu, però també dir que moltes gràcies a totes les persones que han vingut, que han format part d'aquest Consell, que s'han apropat a les portes d'aquí de l'àrea de participació ciutadana. Moltes gràcies a tots els que vos heu apropat a l'Ajuntament en general, a diferents regidors,
1: valents
0: a tothom.
1: Valents i valentes. Venir també és un acte de valentia, és atrevir-se, perquè vivim en una societat que a través de les xarxes és molt fàcil deixar un missatge o fer una crítica
2: a la barra d'un bar,
1: però el fet de pues, venir, participar, fer poble amb altra gent, crec que d'alguna manera el fet de donar la cara, jo crec que això també és un acte de valentia i de molt cap a Pollença.
0: A més, no oblidem que la política que faim, i ara ho dic com a política, la faim per al poble i en el poble, per tant demà teniu totes l'oportunitat de venir a fer política en el poble, per tant Benvingudes totes les persones que hi venguin.
1: Vos esperam.
2: I de demà a les 7:30 en el pati de l'Ajuntament, però molt breument, se mos acabo tenint, Joana, però molt breument, aprofitant que te tenim aquí, hem de dir que diumenge hi ha un altre acte, és la presentació de la programació, és la presentació de la programació, no és que se faci l'Orgull a Pollença, és la presentació de la programació del tercer Orgull de Pollença, perquè el tercer Orgull de Pollença serà dia 3 de juliol, i el que se fa aquest diumenge és presentar la programació.
0: Així és. Per tant, però també pot ser una presentació amb alguns actes i en posant la igualtat a damunt la taula. Bé, bueno, damunt, a dins el pati de Can Llobera, per ser més clars. Però, doncs, presentarem un nou pregoner. Enguany, el pregoner és un home, serà en Jaume Paeres, el presentarem. Ell mos dirà qualque coseta d'aquest orgull. Llavors també farem coneixerem una altra vegada, que ja la coneixem, en Aina, en Maria Cerdà, i li farem entrega del pregó de l'any passat, que aquest pregó ja està imprès, i també pues, coneixerem, tornarem topomós en Mississa McQueen, que va ser la nostra primera pregonera, que no l'hem d'oblidar, va ser la persona que va encetar aquest orgull. Llavors hi haurà una presentació d'un conte. Aquest conte, que és d'en Guillem Florit, i una novel·la d'en Guillem Florit, el conte es diu La motxilla d'en Dani, i la novel·la El camí de rajoles grogues, i direu, dos llibres, és un infantil i és un d'adults, però tots dos aglutinen un mateix sentiment, que l'assetjament escolar, vist des de diferent punt de vista. I qui acompanyarà i presentarà aquesta novel·la i aquest conte serà en Jaume Ferrà. No vos ho vareu perdre. I per favor no partigueu, perquè després acabarem amb una actuació de l'artista i cantant Silvan 55. Per tant, esteu tots i totes molt convidades a venir diumenge, 14 de juny, a les 11 d'1 de matí a Can Llobera. Per tant, vos hi esperam també.
2: I de, ja ho sabeu, diumenge a les 11 a Can Llobera, demà a les 7:30 en el pati de l'Ajuntament. Són dues coses diferents, però bé que hem volgut comentar la regidora de Participació Ciutadana, també d'Igualtat en aquest cas, Joana Chamena, moltes gràcies.
0: Gràcies, Joana, moltes gràcies.
2: I amb en Baltasar Ramis, tècnic de Participació Ciutadana. Gràcies i que vagi molt bé
3: gràcies
2: demà.
3: Gràcies a vosaltres.
2: I de, així posant punt i final en aquest fil per randa d'aquest dijous, farem una aturadeta i a partir de les 5 reprenem amb els petits plaers de Ràdio Pollença. Fins més tard.

girl. Uh-huh. And have we got news?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. El PSIP acusa el Consell de Mallorca d'aturar i ocultar els informes tècnics sobre el suposat ús personal de vehicles oficials per part del vicepresident Pedro Bastart. El portaveu de Vox ho nega i acusa els socialistes de corruptes per justificar la seva continuïtat en el càrrec.
2: La socialista Catalina Cladera ha recriminat a la institució que encara no tingui els resultats dels informes per determinar les responsabilitats del vicepresident quan fa un mes i mig que en va admetre l'ús dels vehicles. En canvi, Pedro Bastart argumenta que els informes són secrets i ha desmentit els socialistes.
3: I per què tardan tant? Per què tardan tant, senyor Bastart i senyor Galmés? Què passa aquí? Hi ha un pacte ocult i ara també s'hi ha ficat per mig la llei de limitació de vehicles i la seva extensió i que no s'apliqui aquesta legislatura a canvi de que vostè quedi aquí? És això el que ha passat?
4: Però en aquest moment està dient que d'informes de la cara no el defan perquè han donat sort que no el defaien. Per ell, mentida que vostè hagi estat de president del Consell de Mallorca, perquè sap que això és impossible, a no ser que vostè fes mangarrufes.
1: Formentera rebrà una aportació extraordinària del govern de 3 milions d'euros per a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que té al seu càrrec. L'executiu autonòmic també estudia altres vies de finançament per a matèries com el transport públic.
2: La comissió paritària Govern-Consell de Formentera ha celebrat la seva primera reunió amb la finalitat d'establir un marc de treball estable i permanent. El conseller d'Economia, Antoni Costa, i el president de Formentera, Òscar Portas, ho valoren positivament.
5: Però és cert que la pressió és enorme. Vull dir, estan parlant d'aquests 3 milions d'euros just donen per el primer trimestre de 2026. No? En conseqüència, en aquesta comissió, una de les primeres qüestions a analitzar és com podem, diríem, augmentar la periodicitat de pagaments per fer front a aquesta despesa.
6: Estudiar conjuntament govern i consell de quina manera es podrà fer aquest finançament estructural per incloure-ho dins els pressupostos del Consell Insular de Formentera i no dependre ja d'aportacions extraordinàries.
1: El Banc de Sang i Teixits va rebre més de 36.000 donacions de sang al llarg de l'any passat. Augmenten així lleugerament les extraccions respecte de l'any anterior que permeten mantenir l'abastiment del sistema sanitari.
2: Així tot, l'entitat demana que no s'abaixi la guàrdia i posen en funcionament noves eines, com el robot RH3, que facilita informació i cites. La consellera de Salut, Manuela García, anima els més joves a donar sang.
7: Probablemente con un poco de tu tiempo puedas cambiar la vida de muchas personas. La donación de sangre salva vidas y salva por cada donación 3 vidas. Pero lo que se observa es un envejecimiento de los donantes.
1: I Educació impulsa el programa Docents 360 per millorar el benestar emocional i professional del professorat. Les actuacions inclouen suport psicològic, mediació en conflictes i noves mesures de conciliació laboral.
2: Entre les novetats, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha destacat la possibilitat que els docents puguin concentrar la seva jornada en 4 dies setmanals sempre que l'organització del centre ho permeti.
8: La possibilitat que el professorat pugui concentrar la seva jornada lectiva, no laboral, lectiva, en 4 dies en lloc de 5.
1: I encara un apunt en educació, perquè gairebé 9 de cada 10 estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat, la selectivitat, una xifra similar a l'any passat, tot i que una mica més baixa.
2: La nota mitjana d'accés ha estat de 7,08. Les proves s'han desenvolupat amb normalitat i sense incidències destacables. A més, no s'ha detectat cap cas de còpia amb dispositius digitals, tot i que enguany s'han estrenat detectors de dispositius electrònics.
1: I amb aquesta informació hem arribat a les 5 i 4 minuts. Més informació a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.
9: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
10: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
1: Tots els esdeveniments, tots els actes culturals, tot allò que es fa a Pollença ho trobaràs a la nostra agenda. Consulta-la a www.radiopollença.net.

Molt bon capvespre i benvinguts a Petit Poés, el Petit Poés d'avui, dia 11, aquest magazín del capvespre de Ràdio Pollença. Com cada dia obrim una finestra al nostre municipi compartint l'actualitat cultural, social i associativa que dona vida a Pollença, al Port i a Cala de Sant Vicenç. Avui tindrem un únic programa després d'aquest frenet i fil per randa intensiu íntegrament avui de matí des del Port de Pollença. Mirau, avui a les 6 ens acompanyarà en Joan Ferrer, que és director i president de Prodis, i Alfonso Sánchez, que és representant de l'empresa Som Energia, per explicar en detall aquest nou projecte de Som ProSolar, un projecte ben interessant que pot disfrutar, per poder disfrutar d'una energia com són les renovables i perquè no també minva la quantia de la nostra factura del consum d'energia. Ben interessant. Gràcies per acompanyar-nos i començam. Abans d'aquest programa especial per ProSolar, pel projecte ProSolar, i explicar-ho en detall, fem un repàs, com sempre, per la informació i per l'agenda d'aquesta setmana. Començam amb informacions de l'Ajuntament. Vos recordant que el Pollença Rock serà dia 7 i 8 de juliol. Dia 7 de juliol tindreu les actuacions de Fora del Sembrat i de Sau, i el 8 de juliol actuen Pel de Gall i el Temit de les As. Les entrades ja són a la banda i les podeu aconseguir a codetickets.com. Penseu que ja hi ha un 75% d'entrades venudes. També hem de parlar del Festival de Pollença i de la seva banda general, que ja està disponible d'entrades amb descomptes i abonaments. Es podran comprar a la web del festival i a l'oficina o al claustre de Comet. I continua el Festival per Tothom, audicions comentades a càrrec de Pere Estarric a les 8 i mitja a la Fundació Roger Villalonga, però com hem dit avui de matí, dia 11 de juny, Júpiter, Déu i Planeta, la Sinfonia 41 de Mozart, crec que ja està complet. En teniu una altra, de totes maneres, dia 18 de juny, que la setmana que ve, que va de l'obertura de Tristany i Isolda de Wagner, un filtre que profetitza el futur musical. Com aquestes entrades són gratuïtes i s'ha completat l'aforament, com vos deim, d'aquesta dia 11 de juny, que és avui, podeu entrar per poder adquirir les del 18 de juny de la setmana que ve, i ho podeu fer a través de la línia ticket.com o presencialment a l'oficina del festival de dilluns a divendres de 9 a 2. Més inscripcions obertes per la cursa marinera. Vos recordem que serà l'11 de juliol i serà a les 9 al Port de Pollença. Inscripcions a eliteship.net. Recordem que la distància són 7 quilòmetres, el preu són 5 euros i el lloguer del xip són 2 euros. Animam a tots els participants perquè hi haurà premis, sortejos i regals. I recordem també que ja estan en marxa els mercadets nocturns del Port de Pollença. Són a dimarts, a dijous i a divendres dels mesos de juny, juliol i agost. Per tant, avui n'hi ha. L'horari de 7 a les 12 i serà el passeig Anglà de Camarasa. Normalització lingüística ha convocat els Premis Pollença de Narrativa, la seva 17a edició, dotat de 6.500 euros, i el Premi Pollença de Poesia, la 16a edició, dotat en 3.500 euros. Estan oberts a tothom. La convocatòria estarà oberta fins dia 7 d'agost i podeu consultar tota la informació i les bases a les xarxes i a la web de l'Ajuntament. Música al carrer, també, concert, que tindrà demà, serà demà divendres, dia 12, serà Cerdà i Arrada en Garcia, serà davant l'Ajuntament a les 8 i mitja. I passam a entitats. Club Rotari Pollença ja té a la venda les entrades per l'espectacle d'humor Queridos Mallorquines de Rubén García, que farà al claustre de Pollença dia 30 de juliol. El preu de l'entrada, si la compreu anticipadament abans de dia 30, és de 15 euros. El punt de venda, les recordam, són a Can Quadrado Pollença i Electrònica Reus al Port de Pollença. Feim també un recordatori de les dates de donació de sang aquí al municipi de Pollença. Demà divendres, dia 12, les podeu fer a Pollença, i dilluns 22 de juny al Port de Pollença. Recordeu que heu de demanar cita a donasang.org.
I com parlàvem a l'inici, presentació, som ProSolar per generar la teva pròpia energia sense posar plaques a casa i reduir la factura de llum. Divendres, demà a les 8, serà la Fundació Roger Villalonga i està organitzat per Altra Llum, FRB, Colònia i Prodis. I parlant de teatre, els pròxims dies 21, 22, 23, 28 i 29 de juliol, el grup Pollensí de Teatre representarà l'obra teatral Després de la Desgràcia. Serà al claustre del convent de Sant Domingo a les 9:30 del vespre. Ja podeu comprar les vostres entrades. Estan disponibles a tiquettip.com i a l'oficina de cultura de dimarts a dissabte de 9 a 2. Això sí, únicament s'acceptaran pagaments amb targeta de crèdit. L'Associació de Persones Majors de Pollença convoca els socis i sòcies a l'Assemblea General Ordinària el 21 de juny al local social de l'entitat. La reunió serà a les 6 en primera convocatòria i a les 6:30 en segona. Entre els punts de l'ordre del dia destaca l'elecció dels nou membres de la Junta Directiva, les candidatures s'han de presentar amb almenys 5 dies d'antelació i l'aval de 10 membres de l'associació.

I passam dia per dia pel que queda de setmana, que avui ja som dijous, dijous 11, tenim una reunió informativa sobre el programa Lloguer Segur del govern de les Balears, és avui a les 6, a l'Ajuntament de Pollença, per a aquelles persones que estiguin interessades a llogar un habitatge amb seguretat i garanties. I també avui, Rotary Club Pollença organitza una conferència i taller. El psicòleg clínic Pep Lluís Reig xerrarà sobre mindfulness i salut mental. Serà a les 8:30 al Real Club Nàutic del Parc de Pollença i l'entrada serà lliure. Pel que fa demà divendres, tenim presentació del catàleg de l'exposició Cavall Bernat, la muntanya màgica. Serà a les 6:30 aquí a la Iglesia del Convent i hi haurà una petita visita guiada i es regalarà el catàleg de tots els assistents. També demà divendres, l'Associació de Persones Majors de Pollença fa entrega de coca d'Ubercoc. Aquest divendres de les 6 serà entre les 6 i les 9. La recollida de tiquets era partida, acabava ahir, per tant ja heu de tenir, podeu contactar de totes maneres també amb l'associació per si encara queden tiquets i així podreu tenir el vostre tros de coca aquest divendres, o sigui demà, entre les 6 i les 9. També demà, divendres, tota la ciutadania està convidada a l'acte de resposta del procés participatiu Quines festes volem a Pollença. Serà a les 7:30 al pati de l'Ajuntament. En acabar hi haurà un petit refrigeri. I anem ja al cap de setmana, diumenge 14, tenim tres activitats. Un primer concert solidari a benefici de la Fundació Cors Oberts, serà a les 12:30 a l'Iglesi de Sant Jordi, on actuaran Marcela Inguanzo i Josep Ramon Mir, soprano i piano. Les entrades a Electrònica Quadrada per 15 euros.

També diumenge, presentació de la programació de la tercera edició de l'Orgull de Pollença. Serà a la Biblioteca Can Llobera a les 11. També es faran la presentació del pregoner 2026 que enguany és en Jaume Paeres Vives i l'entrega de l'antic pregó de l'any passat 2025 que serà càrrec d'Aina Maria Cerdà Seguí. Així mateix es farà la presentació del conte infantil La motxilla de colors d'en Dani i la novel·la El camí de Rajoles Grogues. Totes dues obres que abracen la temàtica de l'assetjament escolar. Clourà l'acte amb l'actuació de l'artista, cantant i poeta Sivan 55. I també diumenge, dia 14, hi haurà una mostra de ball pagès a càrrec de l'Escola de Ball de Pollença. El lloc serà a la plaça de Cales Monares i serà a les 7:30. I recordar-vos que estem en setmana de jornades socials. Hem vengut fent programes especials des de dimarts, que va venir a Maria Morro, que és la regidora de Benestar, i hem anat fent, anat passant per tot aquí. Varen venir Càritas, va venir també AFAMA, va venir també Proyecto Homo, i demà encara en tenim una altra. Per tant, estem en setmana. Recordem que avui dijous a les 7 hi ha la inauguració de les jornades socials i posterior projecció d'un repte comunitari, aliança entre agents i famílies davant les pantalles, el vapeig i les begudes energètiques de la mà de Projecte Homo a les salades del Port de Pollença. També dissabte, dia 13, és el plat fort d'aquestes jornades. Des de les 10 a les 2 hi haurà taules informatives ininterrompudes de les entitats participants. A més, hi haurà venda de menjar i begudes, activitats infantils com pintacares i gincames. El taller de reminiscència i reviure la mà a càrrec de Fama i Arrels Marines. I l'espai obri la porta al bon tracte. Tu tens la clau a càrrec de Càritas. I com no, la cercavila dels Jeremies Orats.

I per acabar aquest repàs per l'agenda, vos recordam que aquesta és la darrera setmana del que podreu gaudir d'aquesta exposició de Cavall Bernat, la muntanya màgica, a l'Iglesia del Convent de Sant Domingo. Estarà oberta fins aquest diumenge, dia 14 de juny, així que si no l'heu vista, aprofitau i apropau-ho així. L'horari és de dilluns a diumenge de matí de 10:30 a 1:30 i en horari de cap vespre de les 5 a les 8. I nosaltres ara sí que facem una petita pausa fins a les 6, que se faci les 6 i puguem començar aquest interessantíssim programa de Som Pro Solar. Fem una petita pausa musical i tot d'una tornem amb vosaltres. Fins ara.

0: les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
1: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

0: 9 de mig, arribam a les 6:06 en directe aquí a Ràdio Pollença. Com us hem comentat a l'inici, avui parlarem de la iniciativa innovadora que pot canviar de manera com, de gran manera, com les famílies accedeixen a l'energia. Som ProSolar, una proposta per generar energia renovable sense necessitat d'instal·lar paquets solars a casa i l'objectiu de reduir la factura de la llum per conèixer tots els detalls. Ens acompanya Joan Ferrer, president de Prodis. Sí, com estàs?
1: Hola, molt bé, bones tardes a tots.
0: Molt bé, tenim una visita inesperada, no m'ho pensava, no em fan comptes. Tenim també en Pere Nadal, que és vocal de Prodis i primer fundador, segons m'has comentat, no es va?
2: Exactament, és així, bones tardes.
0: Beníssim. I després tenim el telèfon també Alfonso Sánchez, que és president de Som Serveis Energètics. Com estàs, Alfonso? Bones tardes.
3: Molt bé.
0: Alfonso, si no se te sentia en el principi, com estàs? Tothom saludar, com estàs? Bones tardes.
3: Molt bé, estic molt bé. Gràcies per la convidada, me sentiu bé?
0: Sí, ara sí, te sentim bé. En el principi hi havia com una petita fallida, però ja està arreglat, te sentim tots.
3: D'acord.
0: Crec que sí, eh? Norbert?
4: Sí, perfecte.
2: Alfonso, bones tardes.
4: Sí.
3: Bones tardes.
0: Molt bé.
3: I Joan i Pere.
0: I doi que ja, ara que mos hem presentat tots, anem a per el tema que mos ocupa, perquè és presentar o informar als oients una mica de què va aquest projecte de Som ProSolar. Les preguntes van adreçades a tothom, és a dir, podeu contestar, però sí que crec que el millor això mos ho podeu contestar millor en Alfonso, no és així?
2: A volta, sí.
3: Sí, el que vulgueu. Aquí estem per informar de com funciona tot això.
0: I d'Alfonso, endavant, si mos expliques un poc en què consisteix Som ProSolar.
3: Bé, Som ProSolar és el segon projecte d'Altra Llum Som Serveis Energètics, que som una cooperativa de consumidors i usuaris, i és un autoconsum col·lectiu. I això què vol dir? Això vol dir que és una instal·lació fotovoltaica que varen posar a la teulada de l'associació Prodis, a Pollença. I aquesta instal·lació té una producció determinada. Aquesta producció es pot repartir a qualsevol persona que estigui, qualsevol contador que estigui a un radi de 100 quilòmetres al voltant de la instal·lació. I d'aquesta forma, la producció, el 100% de la producció, se pot repartir en participacions a la gent que estigui interessada. Com es fa aquest repartiment?
0: Això és el que t'anava
3: no
0: a això
3: haguem...
0: és la gran curiositat, Alfonso,
3: sí.
0: Perdona que t'interrompes, però és
3: la
0: gran curiositat.
3: Tothom
0: no s'explica,
3: sí.
0: La pregunta del milió, diguéssim.
3: Del milió, sí.
0: Com pot ser que la gent, sense fer cap instal·lació a casa seva, pugui accedir en aquesta energia renovable que produeix les plaques solars instal·lades de Montprodis?
3: Idò, bé, ho intentaré explicar. La xarxa elèctrica, com diu el nom, és una xarxa i estem tots connectats entre tots. Llavors, com arriba l'energia als participants? A través d'aquesta pròpia xarxa de distribució. La instal·lació té un comptador de producció que compta el que està produint i aquestes dades s'envien a la distribuïdora. La distribuïdora la rep, igual que rep el nostre consum del comptador, ella rep el que nosaltres estem produint.
0: Sí.
3: I aquesta producció, nosaltres al distribuïdor, amb un acord de repartiment que fem entre tots els participants, que de tota aquesta tramitació ens encarreguen des de la pròpia cooperativa, el participant no ha de fer res més que acceptar els contractes, aquesta producció... Se fa un acord de repartiment i es diu, bueno, aquesta persona tindrà el 10%, aquesta persona, aquest comptador tindrà el 3%, el 1%, se fa un acord de repartiment, que es diu, i la distribuïdora assigna a cada participant la seva quota corresponent d'aquest 100% de la producció. Llavors, això vol dir que no hem de posar un cable entre la instal·lació i els participants ni res per l'estil, perquè els cables estan posats. Són aquests cables tan lletjos de vegades que veiem a les façanes de...
0: Són els genèrics, que podrien soterrar i que no soterran mai, però que estan aquí penjats.
3: Sí, que no soterren mai, però és a través d'aquesta xarxa de distribució que es fa aquest repartiment.
0: Molt bé, i la Pere, ara te dones la paraula a tu, si t'apareix, si tens res més a afegir d'aquest tema que d'estema tècnic, perquè estema tècnic tu controles més, en Joan ja va dir que tema tècnic no controlava res.
2: Vull dir, vam arribar a un acord amb Som Energia per instal·lar o per muntar damunt la teulada de Prodis unes plaques solars, com a una trentena, no sé exactament el número exacte, ja de totes formes, quan varen fer la darrera obra de debilitar la darrera les golfes, o sigui, la darrera planta per habitatge tutelat, ja varen deixar tota una previsió de tuberies, que ja fos fàcil pues, per connectar tant el compte del nostre com la teulada en totes aquestes plaques.
0: Molt bé, i per exemple, Joan, tu m'has comentat quan t'has arribat que havíeu estalviat molt a la factura d'energia durant aquests darrers 9 mesos.
1: Sí, nosaltres, bueno, els darrers 9 mesos no, els darrers 9 mesos del 2025.
0: Sí, exacte.
1: Sí, des del mes d'abril fins al mes de desembre, nosaltres ens vam estalviar les factures anualment, quasi 900 euros. O sigui, són molt de dos bes. Vull dir, són pràcticament 100 euros mensuals de molt de factura de rebut de llum. He de dir també que nosaltres tenim 9 plaques que són nostres. Nosaltres per cedir la teulada a Som Prosolar per instal·lar totes les altres plaques, ens varen fer com un intercanvi i ens varen cedir 12 plaques. Aquestes 12 plaques, durant tot el 2025, ens han produït 5.400 quilowatts.
0: Que se diu odiat, Joan?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Que,
1: i que per fet de no tenir encara el contracte, diguem, fet amb Endesa, perquè nosaltres fins ara teníem Endesa com a distribuïdora, hem desaprofitat 1.700 quilowatts que els han tornat a la xarxa i que no els han cobrat. És a dir, que nosaltres només n'hem consumit, d'aquests 5.400, només n'hem consumit 3.700.
0: I Alfonso, per exemple, més o manco, quin podria ser l'estalvi anual? Ho teniu calculat vosaltres, més o manco, com a llars, empreses, o gent sense espai de plaques, que podria arribar a estalviar a l'any?
3: Bé, això depèn del consum de cadascú, no? Però en percentatge, veient les tarifes que està pagant avui en dia, nosaltres rebem moltes factures dels participants, tant de Pollença com de Vinisalem, que tenim una altra autoproducció ja produint des de fa 3 anys, i veiem per les factures que s'estan que veiem, estem a voltant del fins al 60% del cost de l'energia. Això va en funció de la tarifa que tinguis contractada en aquell moment. Hi ha gent que té millor contracte i clar, per la diferència dura estalvia manco perquè ja té un bon preu de per si, però també hi ha molta gent que per pur desconeixement no sabem ben bé què tenen contractat i bé, s'ha d'anar viu amb les comercialitzadores energètiques perquè a la que te despistes...
0: Això com sempre s'ha de fer un consum responsable. Que sempre s'ha de fer un consum responsable, és a dir, això ja depèn també de l'usuari, no?
3: Sí, però bé, estem xerrant del voltant d'aquest tipus d'estalvis. També és vera que s'ha de dir, l'energia que se rep a casa dels participants és energia fotovoltaica. Això vol dir que si tu fas el consum de la teva producció a les hores de sol, estalviaràs molt més que si aquest consum el fas a l'hora baixa, que nosaltres vespre, que nosaltres no te podem enviar res perquè no estem produint. I per això és molt important i és una feina que fem des de la cooperativa, que ja la vàrem marcar des del principi, que és que nosaltres el que fem als interessats els fem un estudi del perfil de consum. Què vol dir això? Que els demanem una factura i sobre aquesta factura nosaltres fem un càlcul de quina energia els hi convé contractar amb Som Prosolar, que no sigui més de la que han de menester, perquè potser del que consumeixen, la majoria del que consumeixen a hores que no hi ha insolació, per tant, no l'aprofitarien tan bé com una persona o una empresa que està consumint al moment que es produeix.
0: Ja.
3: Això és important, i per això nosaltres fem aquest estudi, per acompanyar el participant, per dir-li, per donar-li la millor informació, perquè a l'hora de demanar les participacions. Nosaltres normalment aconsellem, com a màxim posa aquestes, perquè nosaltres el que volem és que estalvis.
0: Sí,
3: si en demanes més, què passarà? Que tindràs massa excedents, i els excedents cada vegada es paguen manco, perquè ja n'hi ha molta producció fotovoltaica i el preu al mercat a les zones d'insolació no és molt alt. I és molt important aquest acompanyament, perquè és una orientació de lo que has de menester. Nosaltres fem les preguntes habituals. Si el màxim consum el fas durant les hores de sol, què passa? A les llars, hi ha moltes llars que durant els dies no es consumeix molt,
0: sí.
3: I quan tornes de la feina i tal és quan fas el màxim consum. Si nosaltres no podem substituir aquest consum, que és al vespre, te recomanarem manco participacions.
0: Sí.
3: I en canvi, per altra banda, moltes empreses, comerços, restauració, empreses industrials, fan el consum durant les hores de sol, que això sí que els rep molt, perquè fan el consum en aquell moment
0: quan s'està produint,
3: perquè estan fent feina. Són les hores de producció i de consum. I els hi surt molt a compte si tenen aquest consum en aquestes hores. Però bé, això és una cosa que nosaltres tenim interioritzada, que és que som una cooperativa de consumidors i usuaris. Qualsevol persona que es fa soci són serveis, d'altra llum són serveis, nosaltres li hem d'acompanyar i hem de cercar el màxim profit per a aquesta persona.
0: Sí.
3: Llavors, sempre fem aquesta feina.
0: Molt bé. O sigui que gairebé adaptau el contracte i la forma de fer en comptes de lo que el consumidor consumeix. Fem com una espècie d'estadística. No és així?
3: Sí, fem aquesta feina, que és molt important, perquè nosaltres no cercam, som una cooperativa de consumidors i usuaris sense afany de lucre, nosaltres no som una comercialitzadora a l'ús, nosaltres el que cercam és el bé comú, intentant fer coses que tinguin impacte, i aquesta forma de consumir i de compartir aquestes instal·lacions, a part de l'estalvi econòmic, té un impacte mediambiental evident, perquè tot el que consumim a través de les plaques no ho estàs consumint d'energies fòssils, que són les contaminants i les que provoquen el canvi climàtic.
0: Sí.
3: I també te diria que en el cas de Mallorca, que tenim aquesta consciència de que el sol rústic s'està depredant, és una forma de demostrar que també s'ha d'aprofitar el que ja està construït, que no cal anar a terra per fer producció fotovoltaica, que paisatgísticament estem fent malbé el territori, i d'aquesta forma és una forma d'aprofitar teulades que ja estan construïdes per intentar produir aquesta energia renovable sense fer malbé el paisatge.
0: Molt bé, passam, Toni.
1: Jo,
0: perdó, Joan.
1: Sí, no, jo tornant a el que ha dit en el fons de l'estalvi i del consum, d'aprofitar les hores de sol i tal, nosaltres ens van explicar, quan van venir i ens van fer l'estudi i tal, a Prodis, que, clar, nosaltres la millor paràvem a rentavaixelles, la rentadora, tot ho paràvem al vespre, perquè, clar, el consum del vespre amb Endesa, per dir una comercialitzadora, era més barat i tal. Però, clar, que m'ho van explicar, m'ho van dir, no, si vosaltres heu d'emplear les plaques solars, doncs el que heu de fer és posar rentavaixelles, posar la rentadora, posar tot de telemàstics a les hores que hi ha més sol. Si els podeu posar al migdia, a les dues del migdia, quan hi ha més producció, no els heu de posar a les 8 del vespre, que ja cari no hi ha producció. I amb això, doncs, mos ha anat bastant bé per estar. hobby.
0: És que estem mal acostumats, com que fem feina en les comercials, i les comercials ens diuen que a partir de les 8 hores a hora baixen molt més barat, tothom,
1: exacte.
0: I aquí és al revés, quan se produeix l'energia, com ha dit ben Alfonso, és durant el dia, quan tenim el sol potent.
1: Exacte, així és.
0: Sí. Molt bé. I
3: clar, això és el que te deia de som una cooperativa i som els socis de la cooperativa i l'interès de la cooperativa és el màxim benefici per al soci, a part dels beneficis socials que he comentat abans del medi ambient,
0: sí.
3: És fer una transmissió d'aquesta informació important, tenir una consciència de com es consumeix l'energia. I clar, nosaltres fem aquest acompanyament quan qualcú s'acosta a nosaltres i ens demana informació per participar-hi,
0: sí.
3: i si vol que li facem un estudi, nosaltres fem preguntes, demanem, com consumeixes tu? Quina és la teva dinàmica diària per saber
0: per adaptar,
3: que
0: t'hi convé? Sí, adaptar,
3: per intentar treure-li el major rendiment. I d'això depèn també l'estalvi de cada participant. Si aquesta informació és bona, i també donen pautes, com ha dit en Joan, donen pautes de consum per intentar minvar aquesta despesa energètica.
0: Molt bé, i si vos pareix, parlam de la presentació que hi ha demà. Aquesta presentació és de la Fundació Roger Villalonga, és demà divendres, i que en podem parlar. Qui vol parlar? En Alfonso Pere, que no has dit quasi res. Pere, digues.
2: De Xarfoll. No, evidentment, bé, demà a les 7:30 a la presentació d'això, sí. Suposo
1: a les 8.
2: A les 8.
0: Jo és que ara anava a dir, he dit cartells per tot i m'ha pres cobre a les 8, però dic que potser ho han canviat d'hora i no m'ho han donat.
2: A les 8, val, perfecte, no.
0: Aclarit.
2: Aclarit el tema. No, suposo que parlarem exactament amb aquests mateixos termes, suposo que la gent estarà més interessada, podrà fer preguntes, és a dir, concretar per tal volta el seu problema particular, amb què se pot beneficiar, com i de quina manera.
0: Sí. I una pregunta, hi haurà explicació pràctica, per exemple, podrem veure els casos pràctics, hi haurà...
2: No, per aventura.
0: No, me diu sí. Que ho has de dir tu, Alfons. Sí. Ja, Alfons, te passes a pilota, en Pere te passes a pilota, tu, Alfons.
3: Sí, el nostre company en Sant Llip és el que farà la presentació i, bé, a part de fer la presentació general de lo que és el projecte, com que ja duim uns mesos de rodatge, perquè de l'any passat, quan ja se va posar en marxa, ja tenim participants que fa quasi un any que ja estan disfrutant de la producció, podrà posar qualque exemple de com ha funcionat això. He de dir també que no en queden moltes participacions. De la instal·lació varen fer 66 participacions i en queden només 27. Però bé, ja n'hi ha, saps?
0: Sí,
3: perquè
0: sí,
3: tampoc és qüestió de que qualcú... no insistim en posar moltes. La qüestió és intentar, de la part del consum general, intentar agafar aquest bocí que aprofitarem bé, i tot el que sigui poc, aquesta part que nosaltres te durem te provocarà aquest estalvi. O sigui que de les 27 encara en podem caber un quart de participants.
0: Eh? Sí, se pot.
3: I el que estiguis interessat, demà, com que és una xerrada en viu, se pot demanar el que es vulgui, se poden llevar
0: serà més detallada, hi haurà més.
3: Sí.
0: Molt bé. Joan, crec que...
1: No, jo he de dir que d'aquestes 27 participacions, l'altre dia xerrant amb en Sant Jeff, li vaig comentar que, clar, nosaltres, com a Prodis, havíem comprat, ara l'any passat, van a comprar un pis nou a Cecilia Matelo número 2, i clar, no teníem encara cap participació pel pis, i que li vaig dir que ja m'ho reservaves dues participacions per nosaltres pel pis de Prodis, per si el cas que ja ho tingués en compte, o sigui que ja només som 25,
0: i d'Alfonso ja ho saps, que no quedi després aquest pis sense energia. Molt bé.
3: Clar, nosaltres, volia comentar també que nosaltres el repartiment de les participacions, la nostra orientació és cap al bé comú, no? I la, quan nosaltres fèiem l'oferta, diguéssim, de participacions en qualsevol de les, de les, de les autoproduccions col·lectives que fèiem, és primer cercar els interessats i després, quan arriba el moment de saber, tota aquesta gent vol participacions, aquest demana 4, aquest demana 8, aquest demana 2, aquest demana 1. Nosaltres, en el repartiment, el que fèiem és un repartiment per fàcils, diguem. Primer donam una a tothom.
0: Sí.
3: Si n'hi ha, donam la segona a tothom. I si encara n'hi ha, donam la tercera a tothom. I així, lo que fèiem és ampliar la participació, perquè nosaltres volem que això sigui... Això és una autoproducció col·lectiva, i com diu el nom de col·lectiu, som un col·lectiu i tots ens hem d'aprofitar. Aquí no val que vengui, jo què sé, que vengui és una empresa que ha de menester moltes i que se les dugui totes.
0: Sí,
3: no.
0: El tema de sempre, que en tinguin un més que els altres, no? Sinó que sí que hi hagi sigui equitatiu
3: i
0: que
3: tothom tingui. No, nosaltres fem un repartiment equitatiu a tothom i mentre més obert possible. I si no en basten, això és bona senyal. Això és senyal de que hem de cercar una altra teulada en el mateix lloc perquè hi ha més gent interessada.
0: Totalment.
3: I aquestes instal·lacions les financia la pròpia cooperativa amb els seus recursos. I si veiem que hi ha interès, evidentment, nosaltres ens cercarem per fer-ne una altra. Perquè la idea seria fer com 20 bolles en els puestos i anar a fer una expansió perquè tothom tingui aquesta possibilitat. Que és una possibilitat molt apropiada, especialment per gent que no té una teulada on posar unes plaques pròpies. D'aquesta forma pot tenir les plaques a un lloc diferent de casa seva, o gent que estigui de lloguer a una casa i que vulgui consumir energia renovable i estalviar, i pot estar un parell d'anys perquè després igual es canvia de lloc. Hi ha moltes casuístiques que poden aprofitar aquesta oportunitat, que no sigui no només tenir la pròpia teulada i posar unes plaques a casa seva, saps?
0: Sí, sí, totalment. Molt ben explicat, Alfonso, la veritat que sí. Resta de col·laboradors, i Alfonso, teniu qualque cosa més que dir abans de...
2: Bé, no, Alfonso, suposo que no ha explicat, però que estava parlant d'un llogater que volia posar platges, sí. I aquell llogater que ha un contracte i se desplaça a un altre domicili, igualment també se pot beneficiar.
0: Continuar
2: amb això, amb el benefici.
0: No s'interromp.
1: Mentre estigui dins de 5 quilòmetres de ràdio...
2: Naturalment, sí, sí. Mentre estigui dins...
1: No se pot beneficiar.
0: 5 quilòmetres que ha dit que ha d'estar de ràdio, i mentre no se posi més instal·lacions, perquè si no s'ampliarà, i
1: no, exacte,
2: possiblement sí.
0: Totes les noves instal·lacions, sí. Plaques, amb noves teulades.
2: Bé, i tota la gent que m'ho ha sentit, diu que no m'ho han sentit, estan convidats demà a les 8 per anar a la Fundació Roger Villaronga, perquè va d'estar informats.
0: Així volia acabar, donant vostres gràcies a en Joan Ferrer, president de Prodis, a Pere Nadal, també per haver estat d'aquí, també de Prodis, i Alfonso Sánchez, de Son Serveis Energètics, que ara transfereix, m'has dit abans, a Altra Llum, per haver estat aquí, per haver explicat de manera tan bé i tan detallada aquest projecte de Som ProSolar. Recordem, abans d'acabar, que això és una proposta que vol costar l'energia solar a tothom, sense barreres d'instal·lació i amb beneficis econòmics, com ha quedat ben clar, i també ambientals. Recordem, la presentació serà demà divendres, el dia 12, a les 8, a la Fundació Roger Villalonga. Pere, Joan, Alfonso, moltes gràcies per estar aquí.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, perdona, en Mardou.
2: Sí.
0: Que vagi bé.
3: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Adéu, que vagi bé.
3: Adéu.
4: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
5: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

do it!